0: Doncs ara sí que ja la temporada ja l'estem començant a se'ns esfuma, se'ns està escapant de les mans i sembla mentida, però és així, les temporades van passant, però ja tenim ganes i em consta que ja estan preparant coses per la temporada que ve, entre ells l'Òscar González, quan parlem de sèries o quan parlem d'història. Benvingut una nit més.
1: Molt bona nit.
0: I a més, com que és darrera, encara que no sigui la darrera, ja és la darrera setmana de mes, no, però sí, és la darrera setmana de temporada, i per tant a la secció d'història tenim el plaer d'escoltar l'Imma Moixella. Imma, benvinguda.
2: Hola, bona nit.
0: Doncs això vol dir que és el darrer historiador, historiadora de la temporada en aquest spin-off, en el que ja us dic que a mi m'encanta, perquè no només coneixem vida, sinó també i obra, no? I vida i obra són dues coses que sempre són molt interessants. Ja no entren els debats aquells mítics, no?, de si se puede separar la vida de l'artista, no?, com passa amb allò amb les vides de segons qui, perquè seria un tema que no ens posaríem mai d'acord. El que sí que queda clar és que amb gent que s'ho ha preparat molt, no?, que ha hagut d'estudiar molt, que ha hagut d'investigar molt, doncs val la pena, sí, conèixer certs aspectes, no?, on va estudiar, on va aprendre, i després ja deixem una altra banda si eren single mornings o no ho eren, que a vegades també...
1: Bueno, com el darrer que vam fer, que era un senyor això... Bueno, si no era nazi, poco le faltava.
0: Doncs això, que sempre doncs busquem...
2: Era nothing morning.
0: Era nothing morning, en aquest cas. Era nothing morning. Doncs escolta, ganes de veure qui heu triat per aquesta darrera secció de la temporada.
1: Doncs avui no tenim un single morning.
2: No, era un senyor molt seriós.
1: Molt seriós, de fet tenia cara seriosa.
2: Sí.
1: Una cara molt seriosa. Un senyor que, malgrat el cognom, no era espanyol. Els seus pares sí que ho havien estat.
2: Ah. Sí, ell va néixer a França, a prop de Bordeaux, no? Però al sud de França, però els seus pares eren de Bocairent, de València. País Valencià.
1: Sí, estem parlant de Josep Pérez, el gran hispanista francès. Podríem parlar dels hispanistes que hem tingut a la secció, que hem tingut uns quants, John Elliot, per exemple. L'hispanisme dins de la disciplina historiogràfica, doncs, també va una mica per nacions. Hi ha hispanistes francesos, alemanys, anglesos, italians...
2: I tots tenen una mica un enfocament, va per nacions també, sí. L'enfocament cap a
1: la cosa, amb la manera de ser del país.
2: Sí, hi ha uns que enfoquen més l'hispanisme per vies literàries, hi ha els altres més polítics...
1: Altres més ideològics, sí. Altres més també, diguéssim, doncs, la manera també de narrar, altres són més narratius, sí. Altres són més acadèmics... En aquest sentit, bueno, és com, suposo que com en botica, pues, hay de todo.
0: Sí.
1: En el cas dels historiadors, pues, hay de todo.
2: Sí, els francesos normalment tenen aquest enfocament més historiogràfic, polític, potser.
1: Sí, tenen una llarga tradició. També és veritat que la historiografia francesa sempre ha sigut, com el propi país, molt suya. Molt suyos. Els historiadors francesos, en general, ja no parlem d'hispanistes, en general, historiadors francesos...
2: Bueno, tenen les seves escoles...
1: Sí, són molt suyos, així com... que, a més, són molt suyos i quan treballen sempre solen citar sempre preferentment historiadors francesos.
2: Sí, això però això no només ho fan els francesos. Sí, però, els anglesos sempre citen sí, anglesos.
1: No, el problema dels anglesos és que...
2: No llegeixen en altra cosa que no sigui anglès.
1: El problema dels anglesos, òbviament, amb moltes excepcions, és que els anglesos només llegeixen en anglès.
0: Clar.
1: Òbviament estem generalitzant, eh?
0: Sí, t'entenc, sí.
1: Però la tradició és aquesta, o llegeixen en anglès o traduccions angleses. En canvi, ja creuant el canal de la Mànega, els francesos recomanen sempre autors...

0: que són francesos, però sí que llegeixen altres idiomes. Mm-hmm. Els alemanys, òbviament, els alemanys són molt, molt com el propi país, són molt quadriculats.
1: Mm-hmm. Sí, però, bueno, però que són bastant amplis de mires.
0: Amb... Sí, sí, amplis, diguéssim, de
1: bastament. De lectura, sí.
0: Sí, però són, mm-hmm, són molt metòdics. Ves que la paraula quadriculat, quadriculat seria sí, l'exageració del mètode. Del
2: sí, de la metodologia.
0: Metòdics. Sí. I els italians, doncs, també com els francesos, tenen aquesta vessant doncs, en què la política i la història també han anat molt relacionada, quants historiadors francesos són han estat comunistes i són comunistes, quants italians també. També n'hi ha hagut de conservadors, que consti. Però diguéssim que a França, a Itàlia, a Espanya, a Anglaterra, d'una altra mena...
1: A Anglaterra, durant un cert període de temps, també.
0: Sí, sí, però un comunisme d'una altra mena, diguéssim. Però sí que a França...
1: Teníem revistes històriques comunistes, com la New Left Review, per exemple, no? Que era...
0: I Pastan Present.
1: I Pastan Present.
0: En aquest sentit. Però, per exemple, anglesos i francesos, diguéssim que, a diferència dels anglesos, que diguéssim que la seva filia, diguéssim, comunista, no és tan de partit,
2: ja,
0: en canvi, francesos i italians
1: sí,
0: són molt de partit.
2: Mm-hmm.
0: Això s'ha costat també moltes vegades, doncs, tenir que superar segons...
1: quines decepcions.
0: Quines decepcions, quins tràngols, i ja s'ha costat molt. I a Espanya tenim de tot en aquest sentit, així que no són massa diferents. I justament aquesta idea de que Espanya no és massa diferent de la resta del món és una, diguéssim, de les tòniques que defensava molt en Josep Pérez.
1: Sí, sí, sí, sí. Ell es va dedicar tota la vida... Bueno, ell, de fet, hem de dir que va ser professor d'història, evidentment, a la Universitat de Bordeus, durant gairebé tota la seva vida, només ho va deixar quan va agafar la direcció de la Casa de Velázquez.
0: Sí, sí, que va estar 7 anys. Bueno, ha sigut honoris causa a diverses
1: universitats.
0: I diguéssim que també, la fita més gran també a nivell de premi és el Príncipe d'Astúries.
1: La Princesa d'Astúries.
0: No, encara era Príncipe.
1: Era Príncipe quan
0: sí, però era 2014. Encara no havien fet el canvi de Príncipe a Princesa.
1: I bueno, hauríem de començar per al principi. Ell té com dos grans historiadors que són els seus mestres. Tothom voldria tenir mestres com aquests, que és Pierre Vilar
0: i Bataillon.
1: Marcel Bataillon, que un dia l'hauríem de fer. El que també passa és que la seva obra és tan gruixuda.
0: Sí, és que llegir un llibre de Marcel Bataillon és que no baixa de les 700 pàgines.
1: Sí, sí,
2: Són peleons els del Batallón, eh? Una mica...
0: Sí, és un batalló.
1: És podria... un batalló
0: peleón. Si algun dia en parlem d'ell, és un batalló que ha quedat força oblidat,
1: sí,
0: malauradament.
1: Malauradament, perquè la seva gran obra, Erasmo i Espanya, és una obra molt interessant. Realment.
0: Són d'aquests historiadors, més de la primera meitat que de la segona meitat del segle XX, que han deixat molta petjada, però que diguéssim que ja fa uns quants anys que no es parlen d'ells perquè...
1: Sí, ha passat una mica de moda.
0: Ha passat una mica de moda en aquest sentit.
1: Però, bueno, però són dos grans mestres que va tenir Josep Pérez i, a més, ell també va ser com, diguéssim, influït per, evidentment, les corrents de l'escola dels Annals, no? Que és les que estaven
0: no,
1: en voga quan...
0: Però mai va ser, diguéssim... Sí.
1: No, ell no va formar part de l'escola dels Annals, però sí que, d'alguna manera, el van influir perquè és el que es portava quan ell estudiava, diguéssim.
0: Exactament. Ell des de principi va començar sobre l'àmbit hispànic sempre tota la seva vida.
1: Sempre va treballar.
0: Va començar per la literatura, però diguéssim que quan era jove, i després va fer a poc el canvi cap a la història.
1: I de fet va fer la seva tesi de TA amb una obra que encara ara és una de les principals en el seu tema, que és un estudi sobre les comunidades de Castilla.
0: Sí, el títol exacte el tenim aquí.
1: La revuelta de los comuneros,
0: sí,
1: vaya.
0: La revuelta de las comunidades de Castilla, 1520-1521, és la seva tesi.
1: És la seva tesi d'estat. I realment encara continua sent un molt bon llibre sobre
0: sí,
1: el tema.
0: Sí, mira, justament, no t'apeu de micro. L'altre dia vas trobar a una llibreria de segona mà. Saps que són... Bueno,
1: són tres volums, sí.
0: No, les tres grans obres clàssiques sobre les comunidades són Josep Pérez, José Antonio Maravall, I Juan Ignacio sí, Gutiérrez Nieto.
1: I els vas trobar els tres?
0: Vas trobar el del Gutiérrez Nieto, perquè els altres els tenia.
1: Ah, doncs pues el del Gutiérrez Nieto potser és almenys el que menys
0: casualitat troba. Casualitat de casualitats, eh?
1: O sigui, no perquè el Maravall i el Pérez s'han anat reeditant més.
0: Sí, Maravall l'han reeditat fa 2-3 anys, em sembla que en l'ocasió del centenari de Villalar. No. I Josep Pérez, que és un llibre que sí que és veritat que la darrera edició ja és una mica antiga, del segle XXI, és un... Senyor Totxo,
1: sí, una
0: tesi doctoral, que sobretot se centra en aquest llibre, diu, fa una revisió de les comunitats, la revolta de les comunitats.
1: I s'intenta carregar una mica els mites.
0: Sí, el mite de la lluita contra el feudalisme, la lluita

0: lluitar contra la monarquia simplement per uns nobles feudals. No, el que diu ell, sobretot ell se centra, i a més, si llegeixes el llibre es nota molt, se centra en la burgesia de les ciutats. De fet, la meitat del llibre és una anàlisi de ciutat per ciutat.
1: Com era la burgesia?
0: Com era, com, diguéssim, quins eren els cercles comuneros a les principals ciutats castellanes, com eren les seves relacions.
1: Els gremis,
0: és a dir, és un estudi, diguéssim, dels tres clàssics, aquest, el de José Antonio Maravall. José Antonio o Juan Antonio? Tinc dubtes.
1: Juan Antonio Maravall,
0: i el pare del que va ser el ministre de Cultura del primer govern socialista, i el José Ignacio Gutiérrez Nieto, que ell sí que parlava d'aquesta lluita antisenyorial, que és potser de les tres obres la que potser no ha evolucionat massa en aquest sentit. Doncs el llibre de Josep Pérez, doncs, que va sortir la seva tesi del 70, va sortir en castellà el 77, 1977, al segle XXI, i és una obra imprescindible sobre els comuneros.
1: Sí, sí.
0: I a partir d'aquí, ell va continuar treballant a diversos aspectes que tenien que veure amb l'Espanya d'aquesta època. Té un llibre deliciós sobre els reis catòlics, Los Reyes Catòlicos, publicat per Nerea, que no és estrictament una biografia dels personatges, sinó que és una obra sobre el context de l'època. I és potser dels millors llibres que he llegit sobre el període dels reis catòlics.
1: I després té altres biografies, també té una biografia de Santa Teresa.
0: Sí, que també, diguéssim, fins a cert sentit, podríem dir que la rehabilita, la resitua, la reivindica, no només com una mística, sinó com una...
1: Com una senyora d'Armas Tomar.
0: D'Armas Tomar, perquè la Teresa era d'Armas Tomar.
1: Sí, sí.
0: I també, diguéssim, té una biografia, que és el seu darrer llibre, de Cisneros, molt bona, molt, molt bona, que va sortir a Taurus, que també, en lloc de parlar només de Cisneros, el inquisidor, la persecució de los judíos y los moriscos, parla sobretot de l'home d'estat. No només l'home d'estat, la creació de la Universitat
1: d'Alcalá
0: de Henares i el tema també de la Bíblia de
1: la Bíblia Complutense,
0: i en aquest sentit és un llibre molt, molt bo. També ha escrit sobre la penjada dels jueus a la península Ibèrica.
1: Ha escrit també altres biografies com de Fray Luis de León, de Lope de Vega, o sigui, coses així més.
0: Sobre Carles V també té una petita biografia. Té un llibre molt bo sobre la fins i tot avui en dia, que ja és un tema que s'ha fet una mica cansino, La Leyenda Negra.
1: Un llibre sobre la Inquisició també.
0: Un breu llibre sobre la Inquisició. El llibre de la Leyenda Negra és un llibre molt interessant perquè ell, òbviament, diu que...
1: Bueno, intenta desfer tòpics de La Leyenda Negra.
0: Però que diu que en aquest sentit no ens hem de fer tanta mala sang amb el tema de La Leyenda Negra.
1: Bueno, perquè tots els imperis tenen la cara bé, diguéssim.
0: I que en aquest sentit...
1: I també desperten enveges. Bueno, una part pot ser veritat, però sobre aquella veritat també es fa molt, això, molt la llegenda.
0: Que no som tan diferents al resto de los países e imperios en aquest sentit, és el que deia ell. Los judíos en España és un llibre que va sortir a Marcial Pons el 2005, La Inquisición Española. Té llibres sobre l'humanisme, té llibres també sobre mites i tòpics de la història d'Espanya i Amèrica.
1: O sigui, que ell es va dedicar sobretot a l'edat moderna d'Espanya.
0: Sí, podríem dir segles més o menys 15-16.
1: Sí, exacte, l'edat moderna, més o menys.
0: També té un llibre sobre Felip II, una biografia. Si en aquest sentit era un autor que, a més, no em dic les dates de naixement i mort, va néixer el 1931 i va morir el 2020. És a dir, que va gairebé 90 anys. És a dir, una llarga trajectòria.
1: Sí, sí. I va estar actiu gairebé fins al final,
0: sí, sí. I en aquest sentit és un d'aquests, diguéssim, renovadors dins de l'hispanisme internacional, renovadors de l'historiografia que hi havia en la seva època. I sobretot el que venia a dir, abans ho deia, és que, a veure, Espanya, com tots els països d'Europa, no és tan diferent.
1: No.
0: Sí, per a lo bueno i per a lo malo.
1: Allò de l'Espanya és diferent no anava amb ell.
0: Sí, per exemple, el que deia la conquesta d'Amèrica, deia, home, sí, s'hi hicieron moltes barrabassades, però com tots els imperis. Però a diferència, per exemple, amb l'imperialisme britànic, l'imperialisme britànic no va tenir un Bartolomé de les Cases, per exemple. I no va tenir les lleis noves. Amb tota la discussió que podem fer al voltant, l'aplicació de les lleis noves, el tema dels encomenderos, si realment la monarquia va poder controlar tot el que hi havia, el tema de la conquesta i sobretot la conquesta i explotació dels recursos.
1: Que ja us ho diem, no ho van controlar.
0: Més que res perquè hi havia...
1: Perquè hi havia molts quilòmetres de distància.
0: Un oceano de distància.
2: Clar.
0: En aquest sentit, els reis monàrquics podrien dir com Dràcula: he navegat un oceà a una distància per encontrar-te.
2: Total.
1: Para vigilarte.
0: Para vigilarte, en este caso, Cortés sí. y Pizarro y compañía. Malandrines. I del llibre que parlem avui, que és un llibre petit,
1: però d'un tema molt polèmic.
0: Molt, molt polèmic, que fins i tot avui en dia, encara quan a la política actual encara es parla una miqueta sí. del tema. Estem parlant d'un llibre que es va publicar el 1993, que són poc més de 130 pàgines, aproximadament.
1: És com molt, a més, una exposició com molt ordenada, molt,
0: molt
1: clara.
0: Molt, molt, molt ordenada. I que es titula Història d'una tragèdia, l'expulsió de los judíos d'Espanya.
1: I amb això ja no té més misteri de què va, no? Vull dir, que el títol és més clar no pot ser.
2: És dels títols que explica bé de què anirà. Sí.
0: Com ja sabran els oients, els reis catòlics van decidir el 1492, una mica després de la conquesta de Granada i, diguéssim, del final d'aquesta reconquesta, entre cometes, que s'havia produït en els set segles anteriors, van decidir, bueno, doncs ara que hem fet fora els, diguéssim, els regnes aquests musulmans, sí. anem a posar una mica d'ordre.
1: Exacte. Però aquí el que fa és molt interessant tota la prèvia que ella explica, no? Perquè moltes vegades s'havia dit que aquesta expulsió dels jueus venia donada perquè, com que els jueus ocupaven llocs així com de més aviat de banquers, d'usurers, de mercaders de llarga distància que acumulaven diners, i tot això feia que la gent doncs tingués una certa enveja, i per culpa d'això i per culpa de la pesta negra i tot plegat, es reaccionés en contra i s'acabés expulsant-los. I ell diu, bueno, alto.
0: Sí.
1: Quieto parado.
0: Sí.
1: Perquè resulta que ell explica que durant l'edat mitja, sobretot fins al segle XIV, els jueus feien de tot, vull dir, no estaven limitats en aquests oficis de mercaders i tot això. I fins al XIV no comencen a estar les professions limitades, sinó que podies trobar-te un jueu que fos un pagès, diguéssim.
0: Exacte.
1: I que, per tant, això no és tan així. I ell el que fa és començar dient-nos com estan els jueus a l'edat mitja a Espanya, que aleshores sí que hi ha un fet important, que és el segle XIV amb les pestes, que comencen a haver, es comença a endurir d'alguna manera la legislació cap a aquest tipus de persones, que els hi posen codis, per exemple, el típic codi de vestimenta, que s'han de posar una rodella sí. i tal.
0: I després arribaran els estatuts de limpieza.
1: Que hi ha algunes professions que els són com vedades, que comencen a tancar-los amb calls. Però fins al 14 això no és així. Fins al 14 estan tots barrejats i viuen una mica doncs, barrejats amb la resta de pobles.
0: Sí, el que veia dir en Josep Pérez és que durant tota la llarga a la mitjana, i començaria ja dient, més o menys, quan arriben els jueus a la península Ibèrica.
1: I amb els romans ja tenien.
0: Amb els romans ja poc a poc. Sí, poc després, diguéssim, de la mort de Jesucrist, quan comença a finals del segle I la diàspora jueva, doncs la península Ibèrica, òbviament... També arriben. I poc a poc van arribant, i es formarà, diguéssim, aquesta sefarat, aquesta idea de la península Ibèrica jueva, sefarat, aquesta paraula que feien servir, que també està molt mitificada, i sí, també ho diu. Sí. En aquest sentit, a Sefarat, doncs sí que és veritat que al final, diguéssim, de les diverses, diguéssim, branques del judaïsme internacional, els sefardites,
1: clar,
0: és una de les més importants. Però que, diguéssim, en número relatiu no eren tants.
1: No, el que passa és que arriben aquí uns quants, sí que en un principi fan una mica de proselitisme i, per tant, doncs, converteixen a més gent, i que durant l'època de la l'època, diguéssim, de la conquesta àrab, I ja de l'ocupació àrab, els jueus guanyen amb importància perquè es fan aliats dels àrabs amb la majoria de casos. I ocupen llocs importants en l'administració i treballen bé amb els àrabs, diguéssim.
0: Sí, també és veritat que, òbviament, pels musulmans, els jueus doncs són de la religió del llibre, com també són
1: els cristians.
0: En aquest sentit, no són com altres pobles que conquereixen i que els imposen, diguéssim, un cert estatus. Òbviament, els jueus, i això ho hem de tenir molt clar, els jueus, tant sota domini musulmà com sota domini cristià, sempre han sigut una minoria.
1: Sí, sí, sí.
0: Sempre, i com deia l'Imma, aquesta idea que tenim dels jueus com a usurers, com a grans prestamistes, com a gent que es dedica al comerç internacional, alguns, però molt pocs.
1: Alguns, però poques famílies i sobretot més endavant.
0: Més endavant. I que durant pràcticament gairebé tota l'edat mitjana fins al segle XIV, doncs trobem això, com deia l'Imma,

0: pagesos, artesans, comerciants,
1: sí que
0: òbviament.
1: Tens alguna gent que està a l'administració pública.
0: Exacte, però que en general, però... en general l'elit jueva és petita dins del... de...
1: Alguns metges, també,
0: exacte.
1: Alguna professió
0: sí, professors liberals, és a dir, filòsofs, òbviament, Maimònides, per exemple, el gran filòsof jueu peninsular, però en aquest sentit hem de tenir en compte que és una minoria molt petita, que potser no arribava ni al seu moment àlgid de potser 250.000 persones al llarg de l'edat mitjana, és a dir, que era una minoria petita, i que sempre no eren, diguéssim, no estaven en una situació d'igualtat ni amb musulmans ni amb cristians.
1: No.
0: Mai ho van estar. Sempre, a més, a mesura que comencen ja a partir del segle XIV, com deies, les primeres persecucions contra els jueus arran de la Pesta Negra, pensem que a finals del segle XIV, no només a la península ibèrica, sinó pràcticament a tota Europa, hi ha grans persecucions de jueus. Pensem, també això és una cosa que diu en Pérez a l'inici del seu llibre, que tothom parla de l'expulsió dels jueus, però, curiosament, els reis catòlics són dels darrers monarques.
1: Sí.
0: Per no dir els darrers monarques, que potser els portuguesos serien els darrers, però dels darrers monarques que expulsen a la població jueva del seu territori. Els francesos ja ho havien fet a principis del segle XIV. Els anglesos també ho havien fet. Sí, i només cal recordar obres de Shakespeare, la imatge que dona el jueu, el mercader
1: de Venècia,
0: en aquest sentit. És a dir, que tothom parla sempre... I darrerament, amb el tema de les relacions que hi ha entre Espanya i Israel, la qüestió sionista, sempre es parla de, bueno, españoles no tenéis mucho que avergonzados por expulsar a los judíos. Bueno,
1: los expulsaron de toda Europa.
0: Bueno, los expulsaron de toda Europa y justamente en España fueron de los últimos en expulsarlos, España y Portugal. Mm. Eso se va a hacer una miquita después, a 1492. Es decir, un segle i mig abans ya lo habían fet els anglesos y els francesos. Això també és una
1: en
0: cosa que diu Pérez.
1: Pérez es pregunta com s'arriba a aquesta expulsió i ell diu que això, que a partir del 14 comencen a endurir-se les lleis cap als jueus a tots els regnes peninsulars. No només a Castella, sinó també a la Corona d'Aragó. I aleshores s'endureixen, com hem dit, no? per codis de vestimenta, per professions que els hi són vedades, per viure, posar-los a viure tots en un mateix barri, que es pot entendre com a dues maneres. Una manera que és com una llei punitiva, evidentment, i l'altra també com una mesura de protecció, perquè quan hi ha les grans matances de jueus, si tu els tens controlats, el rei, que considerava els jueus com a propis,
0: sí.
1: O sigui, els jueus depenien del rei directament. I eren com si fossin, entre moltes cometes, serfs del rei. I pagaven directament els seus impostos al rei. Per tant, el rei tenia un cert interès en que aquesta gent poguessin continuar pagant-li els impostos.
2: Mm,
1: i per tant, davant de pogroms, doncs també intentaven, de la majoria de vegades, intentaven anar i guardar la roba, però més aviat protegir.
0: De fet, també, si ens fixem més o més quan es produeixen els pogroms contra els jueus a finals del segle XIV, justament són en períodes de debilitat de la monarquia,
1: sí.
0: Tant a Castella com a la Corona d'Aragó. És a dir, quan la monarquia és forta, els jueus, fins a cert punt, podríem dir que estan protegits.
1: Per això els jueus els interessa i ells treballen per tenir una monarquia el més forta possible.
2: Mm-hmm.
0: Perquè si depenen de la noblesa, com que la noblesa té els seus propis interessos, òbviament,
2: sí.
0: Doncs en canvi la monarquia, perquè a més molts jueus vivien a les principals ciutats, a més vivien en ciutats de realengo, per dir-ho en castellà, ciutats que eren no ciutats en mans de la noblesa, que hi havia, sinó ciutats que estaven en possessió de la monarquia. Què és el que passa a partir
1: del
0: finals del 14 i el 15?
1: El 14, a finals del 14 comença, després d'aquests grans programes en les grans ciutats, sobretot, els jueus comencen a anar, sobretot a Castella, a nuclis més petits de població. O sigui, ciutats, però no les principals ciutats.
2: Mm.
1: Veiem que comunitats aljames com la de Toledo es veuen més reduïdes en aquesta època i, en canvi, hi ha ciutats petites del voltant que augmenten el nombre,
0: sí,
1: de jueus.
0: I en el cas de, per exemple, Catalunya, Barcelona, el CAI jueu de Barcelona...
1: El 14
0: desapareix,
1: pràcticament desapareix.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. I aleshores, en canvi, hi ha ciutats més petites que sí que hi ha jueus, no?
2: Aprofitem, perdoneu-me, per fer una petita pausa, perquè ens han de posar al dia del que passa, però és que està tan interessant que de seguida tornarem a seguir parlant d'aquest tema. A la tornada, a la pausa, ens posen al dia de tot això i de seguida tornem amb l'Ima Moixella i l'Òscar.

0: Seguim a Nits de Ràdio i seguim a la secció d'història amb l'Òscar González, l'Imma Moixell, avui parlant de Josep Pérez, l'historiador, i com que sempre fem vida i obra, avui concretament parlant del llibre Història d'una tragèdia, l'expulsió de los judíos d'Espanya. Ens estàveu parlant just abans de la pausa de que a finals del 14 em sembla que estàveu dient que s'anaven com anant a ciutats més petites en aquesta evolució, aquest no parar de moure's, no, de la població.
1: Sí. Hi ha un altre fenomen també que es dona entre la població jueva, que és que arrel dels pogroms ja hi ha alguns jueus que comencen a convertir-se. Sí. Són els conversos i són els que portaran
2: més. Aquest problemes. És el problema de fons. Que el problema de fons de l'expulsió dels jueus i que tindrà que veure amb els conversos. Però bueno, també és un procés, òbviament, molt llarg, és complex i intentarem més o menys explicar-lo, perquè també és susceptible de donar bulos i confusions. Òbviament, quan hi ha els pogroms contra els jueus, molts jueus, què és el que fan? Pues foten el camp. Se'n van. I altres decideixen, bueno, pues mira, jo em vull quedar perquè tinc la meva vida, tinc els meus negocis, tinc el meu estil de vida aquí ja sigui a Castella, a l'Aragó, i jo em vull quedar. Doncs quin és un recurs? Em converteixo al cristianisme. I, de fet, es donen casos que són realment paradoxals, de que hi ha grans líders jueus, dels cais i de les aljames jueves, que es converteixen.
1: I alguns arriben a ser fins i tot
2: bisbes.
0: Home, diu, ja que m'hi poso, saps?
1: Clar. No, i a més, hem de pensar que, evidentment, hi hauria gent que ho faria només per viure més còmodament i sense problemes, però també hem de pensar que hi hauria gent que potser es convertia convençuda, no? Vull dir...
2: Sí, sí, en aquest sentit. Llavors, és en aquest moment, en aquests finals del segle XV, ja els primers intents d'establir el que seran los estatutos de limpieza. És a dir, que quan tu... Posem un exemple.
1: Bueno, aquí, és que aquí ja, com que no se sabia qui s'havia convertit d'acord i qui s'havia convertit pues, per passar la pena, diguéssim, que no. Que, doncs clar, aleshores això porta un problema, que és que les autoritats eclesiàstiques estan obsessionades amb les pràctiques judaïtzants.
2: Perquè es consideren, molta gent considera que els conversos no són cristians sincers.
1: Exacte.
2: Sinó que el que fan és...
1: I s'han de vigilar.
2: Són criptojudíos, és a dir, són cristians de cara a la galeria, però que dins a la seva intimitat no només continuen exercint les seves pràctiques jueves, sinó que a més converteixen altra gent al judaïsme, que és la idea que s'estableix en aquest període. Llavors, clar, estàvem parlant ara de casos extrems, no són la tònica, de jueus que acaben sent bisbes. Però, clar, també hi ha altres jueus convertits, altres conversos, doncs, que accedeixen a altres llocs, diguéssim, de més o menys poder, tant econòmic com polític. I clar, per posar un exemple, tu ets funcionari, vols aspirar a un càrrec de funcionari i en l'època què és el que comença a aparèixer? Sí, però vostè té la sangre limpia? Vostè de verdad és cristiano? Uh-huh. Ensenyeme la cartilla de sus familiares, los 8 apellidos vascos, por el caso, 8 apellidos cristianos. És a dir, a partir d'aquí comença a establir-se...
1: I si eres cristiano nuevo, que seria que t'havies convertit de feia poc, doncs pues tenies més...
2: Ja et posaven ja una llista... No és de fiar.
0: Però això prèviament també havia passat amb els musulmans a la península. Sí. Vull dir que això... Aquestes conversions sempre mai han sigut... Sempre han passat a ser ciutadans com a mínim de segona.
1: Però sí, ja saps, sospitosos.
2: Però també ja saps que, clar, és que els judíos, els jueus, porten encara aquesta maledicció, són els que han matat a Jesucrist, i durant tota l'edat mitjana hi ha aquesta persecució, més o menys limitada, segons quins moments, contra els jueus. Una altra cosa, amb els musulmans, amb els moriscos, succeirà després també.
1: Sí, però durarà més, diguéssim.
2: Sí, i serà després de l'expulsió dels reis del final de la regna de Granada. A partir d'aquí sí que es queda molta població morisca i al llarg del segle XVI, que acabarà en la guerra de les Alpujarras, sí que hi haurà aquesta, també, aquest temor de que no siguin cristians de veritat.
1: Però bueno, durarà molt perquè fins a Felip...
2: L'expulsió... Felip III.
1: No s'expulsen del tot, o sigui que...
2: Però en cas dels jueus tenen que jugar, diguéssim, contra uns prejudicis que són seculars. Després, ella aquesta obsessió, perquè realment comences a llegir, i és aquesta obsessió de que, bueno, és que tots els jueus, tots els conversos, en realitat, no són cristians. No són gent de fiar. no només no són gent de fiar, són falsos i no són sincers en la seva pràctica religiosa, sinó que estan acaparant llocs de poder. I clar, quan està una disputa en moments, pensem que la primera meitat del segle XV i les dècades centrals del XV no és una època pacífica.
1: No, és una època amb moltes turbulències.
2: Tant a Castella com a la Corona d'Aragó. Llavors, clar, els primers, diguéssim, les primeres víctimes, les primeres persones que són culpabilitzades són els jueus, i especialment els conversos.
1: Sí. I aleshores tot això va portant a que, clar, s'ha de tenir un control sobre aquesta població. A més, reis com els reis catòlics necessiten també, volen una certa uniformització de la població per poder-la controlar millor.
2: En la lògica del poder, és lògic, valgui la redundància. Mm. Si tens la població controlada, és molt més fàcil governar-la.
1: Clar.
2: Quan tens, i no només a nivell religiós, sinó a nivell polític, perquè pensem que la religió, al segle XV, fins al segle XV, és essencial. I en un país que, o en un territori, per dir-ho d'una altra manera, perquè pensem que són les zones de Castella, les zones d'Aragó, que la major part de la població és cristiana. Però si tens una certa població, ja deixant de banda els moriscos, tens una certa població que no tens clar si són cristians o no.
1: Mm. Això ja porta un problema. I a part, aquí hi ha una altra cosa que ja entrem en matèria, que és el Tribunal de la Inquisició. La institució aquesta de la Inquisició, que justament, ja fins i tot abans de que la manegin els reis catòlics, està pensada per assegurar l'ortodoxia de la fe. Què passa? Que aquesta gent contra els jueus no poden actuar perquè estan fora del seu àmbit. Els jueus no són cristians, per tant, no són pastor de la Inquisició, contra el que pensa molta gent. Contra qui actua la Inquisició són contra aquests conversos que sospiten que no són prou sincers.
0: Que estan com espiant-los, no? Nobody expects the Spanish Inquisition, eh?
1: Aleshores, bueno, doncs què fan? Doncs a tu et poden, diguéssim, encausar per pràctiques judaizantes. Mm-hmm. I aquest senyor és que el dissabte no fa res.
2: Sospitós que el dissabte.
1: És que no menja amb porc.
2: Que no va massa a l'església. Mm. Que no és massa pública la seva fe amb la comunió i les pràctiques religioses. No compleix amb la Setmana Santa. Ai.
0: Sí, com a excusa...
2: La Pasqua sí que la celebren, però no tenim clar que sigui la Pasqua cristiana.
0: Clar, com a excusa, perquè si et pillaven amb això de que no feies algun dissabte, dius, no, però el resto de la setmana tampoc és que faci gran cosa, saps? Igual
1: és una tònica general.
0: Sí, igual era un atenuant, no?, en aquests casos, mare meva.
1: Doncs clar, tot això, clar, aleshores, Josep Pérez es planteja, clar, una cosa és que tu no creguis, que t'hagis convençut i creguis en Crist, i l'altre és que la teva pràctica social canvi d'un dia per l'altre, que tu mengis una altra cosa d'un dia per l'altre. Quan tu estàs acostumat a menjar uns plats, doncs potser no en fas uns altres.
2: Exacte,
1: no?
2: Que també és molt complicat fer el pas.
1: Clar, aleshores, vull dir, clar, no, hi havia aquest dubte de si eren sincers o no. I contra aquests és contra els que la Inquisició va actuar amb més fermesa.
2: Exacte. És que també el tema de la Inquisició ha donat moltíssima confusió. Com deia l'Imma, la Inquisició no actua contra la gent d'altra religió. No juga ni contra jueus ni contra musulmans.
1: No.
2: En tot cas, serà contra conversos i, depèn de com, contra moriscos. No només contra jueus o musulmans. I clar, quan estem en una situació, a més, en què el que fa la monarquia és que quan li demana al papa que li enviï inquisidors, no està demanant inquisidors a l'antiga usanza medieval sota domini del papat.
1: No.
2: O en aquest cas, dels seus representants, que són els bisbes.
1: No, perquè els reis catòlics aconsegueixen una prebenda del papa de tenir una inquisició pròpia.
2: Sí, que depèn justament de la monarquia.
1: I és aquesta inquisició pròpia la que actuarà en aquests casos. Per què volen tenir una inquisició pròpia?

0: Creiem que en aquest moment els regnes hispànics estan repartits en regnes i que cada regne té una legislació pròpia. No hi ha cap tribunal que actuï sobre tots els regnes sota jurisdicció reial, excepte el Tribunal de la Inquisició.
1: Exacte. Per fer-nos una idea, fins a la Guerra de Successió, fins a l'arribada dels Borbons, Felip V, que és quan es crea, òbviament, la Regne d'Espanya, llavors, sí que hi ha una real cancilleria que afecta a tots els territoris.
0: Però ara no.
1: A l'època moderna, als segles XV, XVI, XVII, quan sí que hi ha una unitat monàrquica, però no una unitat de territoris,
0: ni, i, òbviament, lleis.
1: Ni de lleis ni de costums. En aquest sentit, i és el que va passar moltes vegades a l'època moderna, per exemple, la rebel·lió d'Antonio Pérez.
0: Antonio
1: Pérez, que és el que hace cuando huye de Madrid? Pues se va a Aragón
0: i se acoge. I què és el rei? El persegueix via Inquisició.
1: Clar, perquè Antonio Pérez se acoge a les lleis d'Aragón com diciendo estoy salvado, aquí no me puede coger el rei según las leyes de Castilla, pero el rei dice sí, sí, lo que tú quieras, pero lo encauso a través de la Inquisición. I clar, què és el que va fer Antonio Pérez? Ha de fugir. Llavors sí que ha de fugir. Llavors, en aquest sentit, la Inquisició sí que és un tribunal que afecta a tots els territoris, perquè depèn de la monarquia, no del territori.
0: I encara que sigui un tribunal evidentment, de delictes religiosos, de vegades la monarquia el fa servir, com deia ara l'Òscar, per causes polítiques.
1: Exacte. I que hi haurà casos, per exemple, en el que, per exemple, al segle XVI, mitjans del segle XVI, Bartolomé de Carranza, l'arcabisbe de Toledo, que es considerava que era un pseudo-protestante, li deien,
0: doncs, era
1: esmista, il·luminista, bueno, era demasiado moderno per su època, según los ojos de la época. Clar, aquest home, diguéssim, s'acull al papat, s'acull a Roma.
0: Ha
1: de fugir a Roma. I el que fa Felip II, i mira que el considerava un dels seus mentors, l'encausa a través del Tribunal de la Inquisició. Fray Luis de León, com l'encausen? Tribunal de la Inquisició.
0: Pero bueno, volvamos a nuestros judíos.
1: Uy, qué bien te ha quedado esto. Doncs, tornant al tema, clar, a partir de l'establiment, això ja són l'època de 1480, perquè al principi el papat és reticent a permetre que hi hagi inquisidors, tribunals inquisitorials...
0: Que no depenguin d'ell.
1: Que no depenguin d'ell o dels bisbats i arcabisbats. I al final el papat ha de cedir, perquè li interessa, perquè també la monarquia, tant els reis catòlics, tant Isabel com Ferran, són reis poderosos, tenen molta influència. Pensem que Ferran era rei de Nàpols, és a dir, que tenia el Vaticà al costat. Finalment sí que, això serà unes dècades després, òbviament, però diguéssim que Ferran el catòlic, que a més, en aquest sentit, podríem dir que és més taxatiu que la pròpia Isabel.
0: Sí, sí, sí. Això és una idea molt, molt de Ferran.
1: Perquè Ferran, quan diu, hacemos tribunal de inquisición en Castilla, en la Corona d'Aragón també. Jo també quiero los míos. I a partir d'aquí és quan ja s'arriba a la idea, bueno, què fem? Tenim un problema. Tenim diverses opcions que hem vist que tradicionalment no han funcionat.
0: A més, veiem que aquesta clar, primer, fins i tot els mateixos bisbes diuen, bueno, fem una empenta de catequesi amb, amb aquests nous conversos i amb els jueus també. Vull dir, ara i es reunien a grans, bueno, tota la jama jueva de la ciutat a la catedral, per exemple, i aleshores allà els hi feien com una mena de curset de catequesi, no?, per intentar convèncer-los i que es convertissin. I donem-los una oportunitat, perquè el que no volien és tenir la població jueva amb els conversos just, perquè en aquests conversos mai se'ns acaben de convertir perquè estan en contacte amb els jueus. I aleshores intenten fer-ho, però això realment no té gaire èxit. Aquestes catequesis en massa no tenen gaire èxit i algun que es converteix,
1: sí, però pocs. Són pocs i no estan molt segurs de que la seva conversió no sigui sincera.
0: I aleshores diuen, bueno, pues mira, muerto el perro, muerta la rabia.
1: Teniu dues opcions. Si us voleu quedar, us heu de convertir
0: i si no, adéu.
1: Fora. Us expulsem. Us expulsem, us porteu els vostres béns, no us emporteu els diners, que no us podeu portar ni l'or ni la plata, veneu les vostres possessions i us aneu on vulgueu. Però i se suposa que per no tornar-hi. Ara bé, que resulta que donen l'ordre d'expulsió i dices, pues me voy a convertir. Bueno, venga, va, esta sí que es la definitiva, pero de verdad que te conviertes. Te estaremos aquí controlando, ¿eh? Pero de verdad, pues la expulsión no es efectiva. Pero la idea es això, si no us convertiu i d'una manera molt, molt clara, fora.
2: O sigui, que més que un gran hermano, era un gran cristiano, ¿no? En aquest cas.

0: saps? Que t'estava vigilant tota l'estona.
1: I al final, aquí té que veure això, la història d'una tragèdia, perquè realment per molts jueus, clar, molts jueus van decidir, no, és que jo, nosaltres portem aquí visquent segles, les nostres tradicions, la nostra cultura, la nostra manera de fer, tenim els negocis, que alguns dels nostres negocis també són internacionals, doncs mira, mal que nos pese, nos vamos.
2: Sí, sí. Molts en un primer moment van marxar cap a Portugal, allà encara
1: s'hi podien quedar. Sí, el monarca portuguès durant un temps va ser una mica això protector, però al final també... Però
2: després van haver marxat i molts van marxar cap a Països Baixos.
1: Països Baixos,
2: cap a... Va ser la gran onada d'immigració jueva cap als Països Baixos, passa justament...
1: Fet, per exemple,
2: Baruch Espinosa era fill d'uns jueus portuguesos.
1: Exacte, uns marranos portuguesos, sí, com els hi deien. I molts d'ells van marxar també això a Itàlia, molts d'ells van marxar a l'Imperi Otomà, que el soldà otomà
2: a Venècia, molts,
1: Solimán deia, és que jo no acabo d'entendre estos españoles perquè me están trayendo fuentes de riqueza y me de quedársela a ellos. A Venècia, i mira que a Venècia també amb el tema del gueto i tot plegat, déu-n'hi-do.
2: Sí, però molts van refugiar-se a Venècia. Sí.
1: Països Baixos, al Sacro Imperio Romano Germánico, és a dir que molts van marxar i molts altres també, no tants, es van quedar i es van haver de convertir, però realment aquests sí que es van haver de convertir de veritat. No hi havia ja segona oportunitat. Llavors, Josep Pérez, al seu llibre, que dius això, la tragèdia és això, és que es va perdre doncs, tot un caudal cultural, econòmic, fins a cert punt polític, podríem dir, però sobretot part de la població espanyola doncs, va haver de marxar amb una mano delante i altra atrás perquè no es podien portar els diners, que van tenir que dilapidar les seves possessions, que molta gent va fer l'agost comprant a bajo precio les possessions d'aquests jueus, especialment dels jueus rics. I diguéssim, aquí es tanca un episodi de la presència jueva de Sefarat, d'aquests jueus sefardites que es van expandir per tota Europa. I que el que diu també Josep Pérez per culminar és que, bueno, sí, és una tragèdia, però que si lo miramos con ojos fríos de l'època, la mirada freda, no era tan diferent del que havien fet altres països a Europa. No va ser tan, diguéssim, va ser traumàtic per la gent que ho va patir, com seria traumàtic al cap d'un segle amb la població morisca. Però diguéssim que, per exemple, en el cas de... A més, també diu, el cas de la Inquisició, tothom parla de la Inquisició, però hem de pensar que diu que les actuacions de la Inquisició, per exemple, en comparació amb el que es feia a l'Europa central amb la persecució de les bruixes, aquí a la península Ibèrica no va haver-hi tanta persecució. Massa allà de les bruixes, de sobre la Gramurri, en un cas...
2: No, sí, aquí les bruixes, per exemple, a Catalunya hi ha diversos processos de bruixes, però curiosament no són fets per la Inquisició, són fets per autoritats locals.
1: És a dir, que en aquest sentit... No ens posarem aquestes alçades del segle XXI, òbviament.
2: A defensar l'Inquisició,
1: però... Òbviament, però sí que l'han de posar en el seu context. Perquè moltes vegades es diuen tonteries, autèntiques tonteries, com que la Inquisició va matar centenars de milers de persones. Home, no. Que feien, ho feien amb uns mètodes cruels? Sí, perquè a més, quan te decían el peso queda relajado, no significa que lo liberen, no, simplemente que en vez de ir a la hoguera te ahorcan o de otra manera.
0: Relajado no era anar a l'espa, com si diguéssim.
2: No.
1: És a dir, que els mètodes de la Inquisició estaven molt controlats, que també, òbviament, com moltes institucions, hi havia la seva corba de corrupció, òbviament, tot plegat, però que hem de posar tant la Inquisició com l'expulsió dels jueus i després dels moriscos dins del seu context i que en aquest sentit pues Espanya no és diferent.
0: Interessantíssim. I sempre el que diem, a mi sobre aquests temes i sobre qualsevol, però amb la història i també amb tants altres, però la història perquè veus que ja ha passat un temps, és que molts cops, i la gent que en sabeu d'això, doncs com que llegiu molt, doncs podeu tenir totes les versions, totes les mirades, tots els contextos i analitzar més el que realment va passar, perquè mai ni una cosa és tan blanca ni tan negra. El que passa és molt, i si coincidiu amb mi que aquest tema és un d'ells, que hi ha una versió o hi ha un postulat que s'explica molt més, llavors per la gent aquell és el que, mai millor dit, va a missa, no? Com si diguéssim, i falta aquell contrapunt tan interessant com aquest llibre del que parlàveu.
1: Sí, a més és un llibre petit,
2: és
1: un llibre, són traient els apèndics, que són les, diguéssim, les resolucions, les diverses provisions i resolucions d'expulsió, el llibre són 130 pàgines, de fet, sí, i t'explica això, una àmplia panoràmica des de l'arribada dels jueus, més o menys, a

0: l'època romana.
1: L'època romana fins a l'expulsió, i això en 130 pàgines, i tot explicant això, trencant mites.
2: Sí, sí, sí.
1: Trencant mites, aquesta idea del judío usurero. Pues sí, pues, hi havia jueus usurers,
0: però
1: no era la norma. No era la norma. O sigui, en aquest sentit, intenta posar això, sobretot la qüestió dins del seu context històric, que moltes vegades és el que hem de fer.
0: Aviam, que és una barbaritat el de l'expulsió? Sí.
1: Des de luego.
0: Però que realment no era massa diferent del que passava en aquells moments en altres països d'Europa.
1: També, per exemple, hi ha un moment determinat quan parla de la mitjana, diu, bueno, també hem de romper con esta idea, per exemple, Toledo, la societat de les tres religiones, sí. Bueno, la convivència.
0: La convivència, res, vull dir, en tot cas... Bueno, convivència. Sí, en el sentit que vivien uns al costat dels altres.
1: Bueno, convivència,
0: però...
1: en el sentit que no s'estava matant entre ells, però que però els jueus tenien molt clar quina era la seva situació.
0: Que no es mesclaven, exacte. Sí, sí.
1: Quin era el seu lloc dins de la societat, i també en aquest sentit, com també els mozàrabes, tenien molt clar quina era la seva situació en territori musulmà durant l'alta de mitjana.
0: I que les lleis que se'ls aplicaven eren diferents, vull dir que no van estar mai en pla d'igualtat.
1: Sí, aquesta idea moltes vegades, això de bueno, la cultura judia, també que formaven part de l'escola de traductores... Bueno, hem de posar les coses en un cert context i sobretot no idealitzar, no romantitzar la història, que és el que moltes vegades hem de fer, no idealitzar-la i sobretot mirar-la sempre amb els ulls de l'època, no del nostre segle XXI.
2: Totalment, totalment.
1: Perquè en aquest sentit, clar, actualment, per exemple, que la cosa està mogudeta entre Espanya i Israel, doncs des d'Israel, per exemple, es diuen moltes tonteries sobre l'expulsió de los judíos. Bueno, a veure, no és tant com dieu. Simplement, i també els podríem dir als no diria els jueus d'Israel, sinó als sionistes, que esteu fent vosaltres amb la població palestina? Què esteu fent vosaltres?
2: Sempre és interessant conèixer, augmentar els coneixements a partir dels llibres i els treballs d'història, com ens agrada aquí totes les setmanes. Aquí agraïm una temporada més que hagin estat amb nosaltres i ja us cursem la invitació a la propera temporada, Òscar i Imma, perquè ens pugueu seguir explicant aquestes i moltes altres històries. Història que ja avanço que farà també aquest programa, perquè arribarà a la 15a temporada i farem festa grossa. Per tant, ja ho anirem explicant quan tornem de mica en mica i ja anirem convocant els oients per a la festa dels 15. Farem, jo crec que anirem al Sant Jordi o a l'estadi olímpic, com fan els súpers. Saps allò de quan fan els aniversaris, els súpers?
0: Doncs,
2: exacte, doncs farem alguna actuació allà. En fi, Imma, Òscar, que tingueu molt bon estiu i moltíssimes gràcies.
1: Igualment, molt que descanseu i al setembre tornem, que ja tenim la nostra llista d'històries.
2: Que vagi molt bé, adeu-siau.

Ai, doncs sí, com faria el mític, el grandíssim Chicho Ibáñez Serrador, quan s'acabava cada temporada de l'1-2-3, i ho recordàvem l'altre dia amb en Robert Calvo. Doncs arriba el moment de posar el comiat a la temporada. Allò d'acabar de guardar-ho tot en caixes i posar aquella cinta americana. Perquè, sí, dèiem, fèiem aquella conya de si ho tancàvem amb claus i tot ja enquadernat i ho

ho enviàvem a un, a un Blue Box d'aquests o algun, saps? Un, i ho mira, guardi-ho aquí per si mai algun cop hem de tornar a fer nits de ràdio. Però

0: que sí que ens agrada molt, i per tant doncs intentarem dedicar l'estiu, doncs, a agafar ganes, agafar moltes vivències, perquè de les vivències és del que pots més aprendre i explicar coses, tenir més criteri per tot el que tota la gent que vingui a explicar-nos coses al programa, doncs poder analitzar el que ens proposa, no? Per tant, ja tenim moltes ganes d'una propera temporada que serà molt especial. Nits de Ràdio farà 15 anys. Serà la temporada número 15 i per tant doncs volem fer una mica de festa grossa i us volem convidar a tots els oients a que en formeu part. Per tant, ja a partir de setembre, quan tornem, ja donarem més detalls d'aquesta temporada tan especial que volem fer, doncs, un dia allò que sigui com una gran festa. Encara no tenim clar si serà el Sant Jordi, el Lluís Companys, el Camp Nou, si ja està acabat, o potser ho farem des de la mateixa ràdio. El que sí que tenim clar és que us volem fer una festa per als oients, que sou els que doneu sentit a que fem aquest programa i ens doneu la vida cada cop que engegueu el transistor i ens escolteu. Per mi ha estat un plaer acompanyar-vos una temporada més i tinc moltes ganes de que arribi la propera. Així que us desitjo un estiu fantàstic i us dic que seguireu a les matinades, mentre fem vacances, podem escoltar els continguts d'aquesta temporada, perquè doncs hi han hagut entrevistes molt interessants, gent molt interessant ha passat pel programa, els nostres col·laboradors, moments per riure, per aprendre, per debatre, per analitzar, per la divulgació, i tot sempre amb un somriure, que és el que intentem sempre, perquè tota la vida, les bones coses, les no tan bones, les més difícils, les més fàcils, amb un somriure, sempre es passen una mica millor. Així que us convoco a escoltar aquest estiu el millor del programa i al setembre tornem. Que tingueu molt bon estiu.
1: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Molts cops ens trobem en situacions en què hi ha moments de la vida doncs, que anem més de bòlit, d'altres que potser no tant, que estem més il·lusionats, hi ha moments que menys, i al final sempre hi ha un moment que dius, escolta, vols dir que jo volia realment fer això? O estic fent allò que realment vull fer? Faig el que és necessari, el que s'espera de mi, el que convé? Molts cops són preguntes que no ens sabem respondre d'una manera clara, perquè molts cops estem confosos davant de diferents situacions, i per això hi ha propostes, hi ha corrents de pensament que ens ajuden o que ens poden ajudar a comprendre millor qui som, com som i què volem ser. Per això hi ha llibres que val molt la pena de donar-los-hi una volada aquí al programa, perquè us puguin ser, si són del vostre interès, doncs que sapigueu que existeixen, com és Vivir el humanismo hoy, otra forma de pensar y de sentir la vida, que està escrit pel Jeroni Miguel. Jeroni, gràcies per passar pel programa.
1: És un plaer, David, estic encantat.
0: Jeroni, per introduir una mica a l'oient i que es pugui aproximar al teu llibre, com podríem definir l'humanisme en general, perquè després puguem ja entrar a com l'has adaptat al que ens expliques en el llibre?
1: Mira, crec que per humanisme hem d'entendre el fet de posar en pràctica els valors que són els humans i que ens defineixen com a tal. Hi ha valors com, no sé, ara és una mica correcuita, dic, la comprensió, la tolerància, el diàleg, el saber escoltar, el respecte, l'amistat, etc., que són aquells valors que crec que, com que estem com abduïts per una societat, jo crec que massa superficial i molt materialista, doncs ens estem oblidant d'aquests valors. És a dir, estem deixant de ser humans.
0: Exactament, és a dir, seria el que ens defineix, allò que diu, el que ens fa ser humans, no? A més, en un moment, Jeroni, tan important, en el que si tenim algoritmes, intel·ligències artificials que són capaces de calcular, de raonar fins i tot, si és més que mai necessari saber què és el que ens fa humans, no?
1: Clar, clar, és que mira, David, tu ho acabes de dir. Estem en l'era aquesta de la tecnologia que ens accedeix a tot, els algoritmes que ens estan controlant fins i tot la nostra voluntat i els desitjos. Doncs clar, què està passant en realitat? Que estem creant una realitat virtual totalment. I nosaltres no ens n'adonem d'això, entrem en el joc d'aquesta nova realitat que ens promet felicitat, benestar i satisfaccions molt grans, i en canvi no ens adonem que és una trampa perquè ens estem desnaturalitzant. És a dir, estem perdent la nostra natura autèntica, que és la natura humana, dels valors humans.
0: Parles en el llibre, en aquest Vivir el humanismo hoy, en els primers capítols, ens situes cap a aquest, el que hauria de ser aquest nou humanisme, entenent, com dius, que estem en una societat en què potser se li ha girat d'esquenes als valors de l'humanisme, no?
1: Sí, sí, però és que a més, fixa't que això és una constant que cada cop va més, que va creixent.
0: Va sense fre, no? Podríem dir.
1: Sí, sense fre. Som esclaus de tantes coses, esclaus del temps, del consumisme, de les xarxes socials, on estem creant identitats que en realitat no són les nostres.
0: Totalment
1: que són uns personatges als que s'han posat unes màscares, però que no reflecteixen la persona que duem a dintre.
0: Totalment.
1: I per això, clar, a mi em preocupa això, no? Que cada vegada estiguem esdevenint més éssers superficials en lloc d'éssers autèntics.
0: Totalment.
1: I bé, a més també això, fixa't que jo en el llibre també estenc la mirada a tot el món que ens envolta. És a dir, el respecte als que és els éssers vius, a les persones, animals, plantes. És a dir, ésser humà no és tan sols defensar la nostra essència humana, és que també hem de mirar altres éssers que formen part d'un univers, d'un tot que ens envolta i que també han de tenir una relació d'equilibri amb nosaltres. Però el que estem fent és també ignorar-los, com estem fent amb les plantes, els rius, els oceans, els animals en general.
0: I tant.
1: I per tant, no ens n'adonem que no som diferents de tots aquests éssers. i que és molt important que els respectem i que estiguem també pendent d'ells.
0: Quan ens comentaves això de les xarxes socials, em venia al cap que clar, si haguéssim de pensar com històricament, al marge de potser de la gent que fos molt molt coneguda pel que sigui, perquè fos algú de la cort o perquè fos algú al llarg dels anys, no? Doncs, clar, som també com ens defineixen o com ens coneixen, no? Si no estem nosaltres i algú li pregunta a una altra persona, escolta, com és aquella persona? Doncs li dirà aquella impressió del que hagis influït en la seva vida, de com t'hagis comportat amb aquella persona, de si el tractes amb respecte, de si ets agradable, de si ets més sec, bueno, el que sigui, no? El que et caracteritza, però serà la impressió purament neta d'aquella persona. I en canvi ara, Jeroni, el que està passant amb les xarxes socials és que volem com vendre una moto, no? A vegades inspirat, basado en hechos reales, no podríem dir, però que potser només som una estoneta aquella persona, no? Per exemple, veu gens que només fa que anar a concerts, diu, a veure, però està 24 hores al dia anant a concerts, això li ha de sortir per un ull de la cara, vull dir, saps què vull dir? És evident que mostres el que t'agrada fer, que això és fantàstic, i que és fabulós, però que és potser inviable i no és realment, i pot condicionar la visió que tenen de tu basant-se en fets que no són reals, no?
1: Sí, sí, David, és que tu has dit una cosa molt important. Vivim d'impressions.
0: Exacte.
1: Més que d'un coneixement pregó de la persona, però clar, és inevitable en aquest món que estem creant virtual, tot és imatge, imatge, imatge.
0: Exacte.
1: Per tant, pot ser que projectem envers els altres imatges, diguem-ne, positives, d'aquelles essències autèntiques, no? Però el que està passant majoritàriament és que tendim a reproduir imatges per impressionar els altres,
0: exacte,
1: per fer veure que són feliços, que estem molt contents, que estem triomfant en la vida, quan no ens toca ser triomfadors i tampoc no ho som. Clar, per tant, què estem fent?
0: És
1: estem
0: fantàstic.
1: Creant una mena d'avatar que és la imatge que volem que els altres tinguin de nosaltres.
0: Exactament.
1: Però, clar, què passa? Que ens estem allunyant de l'ésser autèntic que som nosaltres, d'aquest jo que tots duem a dins. I, per tant, clar, aquestes imatges que projectem poden ser bones i positives i, per tant, perfecte, perquè allò ens acosta més a la imatge que volem que els altres tinguin realment nosaltres, o, pel contrari, aquesta mena de que jo de vegades dic de teatre de l'absurd, no?
0: Sí.
1: D'una òpera bufa, d'un ball de màscares, on tothom representa una funció, i a la llarga no se n'adona que és una funció purament teatral.
0: Exactament.
1: Sinó que la viu com una cosa real. Per tant, ja estem dins d'aquest món de ficció, i aquest és el perill,
0: sí,
1: que ens allunyem del nostre ésser
0: de l'essència.
1: Clar,
0: Jeroni, perquè el problema que extès que comporta és que com a, si aquesta figura, anem a dir que vol projectar la persona a les xarxes socials, quan més allunyada sigui de la seva realitat, anem a dir, per expectatives, per nivell de vida, pel que sigui, més problemes li portarà aquesta persona, perquè més estarà, diguem-ne, no podent mantenir aquella vida que vol promoure que és. Per tant, més s'allunyarà d'aquest humanisme, d'aquesta essència, de qui és realment aquesta persona, no?
1: Sí, sí, sí, sí, perquè és això, la superficialitat. Estem entrant en un modus vivendi de superficialitat, i no ens n'adonem. Perquè tots estem responent.
0: Perquè hi callem tots, no? Potser no ens n'adonem perquè tothom hi acaba caient, no? En certa manera.
1: No, tots, jo també m'incloc,
0: Sí. Però
1: quina és la diferència? La diferència està en tenir o no tenir consciència.
0: Correcte.
1: Consciència. Què passa? Que el món de fora ens intenta anul·lar la consciència. Que no siguem conscients del que passa, perquè si no, sí, podríem tenir criteri. I si arribem a tenir criteri, podem distingir el que ens interessa del que no ens interessa, o si ens estan enganyant o no ens estan enganyant. Però, evidentment, aquest món de la tecnologia, de les xarxes socials, de les grans plataformes, ja ho han estudiat molt bé.

0: Es tracta de, tu ho deies abans, eh? Inundar-nos d'algoritmes
1: sí.
0: que ens fan creure que som el que ells ens diuen, però que no ho som. Clar, i per tant estem perdent la nostra identitat. Tu deies essència, David, molt bé. Però és que l'essència comença per aquí. Si no cuidem aquesta essència i volem tenir una identitat, no la podrem tenir si aquesta identitat és un reflex de la imatge que volen els altres de nosaltres. Ha de ser una identitat que neixi del coneixement personal, de l'esforç i de la voluntat per saber realment qui som, qui som. Però què passa? Que estem més preocupats per tenir que no per ésser.
1: Clar, clar.
0: Autènticament.
1: Clar. I això, per això un dels capítols del llibre, precisament el dius, sentimos, luego existimos. Per tant, molts cops ens estem oblidant d'allò que és el més important, possiblement, Jeroni.
0: Sí. És que mira, jo també quan escrivia el llibre pensava que havia estat també el resultat d'una reflexió meva ja al llarg dels anys.
1: Sí, sí, clar.
0: I d'aquesta sensació de que estem oblidant que som éssers emocionals, que quan venim al món som una emoció pura,
1: sí.
0: Que a més les emocions ens acompanyen al llarg de la nostra vida i els sentiments també, però que a mesura que estem grans, el món de fora es fa veure que som només éssers racionals, que és el raciocini el que hem de fer servir, que la raó perquè la raó perquè la raó... Clar, recorda que la famosa dita del Descartes, no? El penso i llavors existeixo.
1: Sí, sí.
0: Clar, si escoltéssim les doctrines o les ensenyances del taoisme, què diu el taoisme? No penso res, llavors existeixo. I bueno, què passa? Doncs clar, evidentment, estem retent tribut al que és aquest món del raciocini, de la raó, i en canvi els sentiments que són tan importants o les emocions que s'acompanyen durant tota la vida, doncs clar, les estem deixant de banda. Degut a què? Primer, la manca de diàleg. És a dir, cada cop hi ha menys diàleg. Però entre les famílies, entre els amics, a l'escola...
1: Hi ha discussió, hi ha confrontació, però no hi ha diàleg.
0: Exactament, exactament. I si no, mira, et remeto només al món polític.
1: Sí, sí, sí.
0: Que esgarrifa,
1: Sí,
0: és garrifa. Perquè això és l'escola de la manca absoluta de valors humans. Mira que jo he parlat del respecte, de la comprensió, la consideració, la tolerància, el diàleg, la cultura. Clar, aquells senyors que són els que tenen el poder són els primers que ens donen l'exemple del que no hem de fer.
1: Exactament.
0: El que passa és que si no estem ben desperts i no tenim un criteri per ser conscients d'això, caiem en la manipulació i, a més, ens creiem tot això que ens diuen. Perquè després els mitjans de comunicació també difonen aquestes grans veritats entre moltes cometes d'aquests senyors que, en el fons, estan donant una mostra del que no ha de ser el verdaderament humà.
1: Perquè es busca l'excitació de la confrontació, perquè és molt passional, però és poc resolutiva, en realitat, no, Jeroni?
0: Clar, mira, David, és que això són les emocions negatives.
1: Sí.
0: Perquè les emocions són meravelloses.
1: Ah.
0: És a dir, tots ens emocionem. Sentir una emoció és igual per una criatura, per un animal, per una posta de sol,
1: sí,
0: per un moment de silenci, per una abraçada, un sentiment, això és meravellós, les emocions. Però també hi ha emocions negatives,
1: sí,
0: com pot ser aquest diàleg dels polítics que no s'entenen entre ells, com també les emocions, per exemple, equivocades de l'amor com a possessió, no? De pensar que estimem molt una persona perquè ha de ser nostra o perquè volem alguna cosa a canvi, no? Quan en tot cas ha de ser el contrari. Però el diàleg, David, entenc que és també el que no permet que les emocions i els sentiments flueixin. I tu abans comentaves, les xarxes socials, quin diàleg hi ha allà realment?
1: Clar.
0: Molt poc. Hi ha molta informació, però hi ha molt poca comunicació. No existeix el diàleg. Els whatsapps també, tots són diàlegs ràpids, a vegades coses banals.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi, ha, ha, no?
1: Sí.
0: En fi, que ens falta diàleg. Per tant, si no hi ha un diàleg, si no som capaços d'estar una comunicació consistent amb els altres, les emocions i els sentiments que no podem renunciar,

0: que són pura emoció.
1: Totalment.
0: Som sentiments purs, per tant, no fluiran, no poden fluir si no hi ha aquest diàleg.
1: Fixa't en una cosa, Jeroni, l'altre dia estava en el metro i hi havia unes dones que estaven comentant una cosa perquè una se'n anava de vacances, no sé, en aquelles coses que dius, no, si és que jo vull anar amb les meves coses, però és que entraves a la conversa perquè, clar, ho deien tan fort que dic, bueno, total, que estaven allà comentant i una els explicava, sí, perquè has de viatjar a tal lloc, perquè allà hi havia uns paisatges, allò, no, perquè allò és més natural, bueno, estaven en el seu dret de buscar quin era el lloc més rocambolesco havien estat, però de cop i volta treu el mòbil i es posa a buscar fotografies i allò que veia, que diu, mira que t'ensenyaré la posta de sol a un sol que estava sortint, bueno, total, que allò que clica la imatge, però abans de clicar, jo ja estava interessat en la conversa, vaig veure que tenia, potser no exagero, 25 fotografies d'aquella posta de sol, i jo vaig pensar, dic, primer, amb una ja en tindries prou si és que en necessitessis, però estàs intentant transmetre a l'altra persona una emoció que tu vas sentir en aquell moment i que és fabulosa i fantàstica, de que tu vas viure aquella posta de sol que per tu era importantíssim perquè estaves amb qui fos, o estaves sola, o estaves com vulguis, i per allò tu és meravellós, però per molt que ho expliquis, transmets una fotografia com n'hi ha 200.000 milions de fotografies de postes de sol. Volem massa a l'impressionar les altres persones i no mirar-nos més a nosaltres mateixos, i de tant en tant tu, per tu mateix, mirar aquella fotografia i recordar al final aquella sensació, aquella emoció que és la que realment ens acosta més a nosaltres, no, Jeroni?
0: Sí, és el que dèiem abans, David. Clar, què volem? Impressionar. Estem en el món de la imatge.
1: Clar.
0: Volem impressionar els amics, els companys, i dir, mireu quina foto que vaig fer.
1: Sí.
0: Però no estan dient, mireu, jo aquí em vaig sentir d'aquella manera.
1: Exactament.
0: Em vaig emocionar, vaig recordar que fa temps jo havia viatjat amb no sé qui, o que amb els meus fills, o que jo estava aquí, mireu, jo aquí estava sola, o sol, i vaig sentir tot això.
1: Sí.
0: No, el que tu deies, no una imatge només, 20, 30, perquè es tracta de demostrar moltes coses pensant que com més quantitat hi haurà més qualitat.
1: Exactament.
0: I és tot el contrari, tot el contrari. I clar, evidentment, aquesta persona que estava fent, estava mostrant coses externes que ell havia fet, però no estava parlant del seu interior, no estava parlant del seu jo autèntic, del que havia sentit. Clar, i aquest és el problema, que si estem allunyant, que estem, això que jo deia abans, no? Retent pleitesia, aquest món de la imatge, aquest món dels focs artificials, aquest món de dir, mireu, doncs si tu has fet aquestes fotos, mireu les meves.
1: I ens quedem
0: només amb la part superficial i banal, que és l'exterioritat. Però i si viatgessin cap endins?
1: Si
0: féssim aquest viatge, seria molt més enriquidor.
1: Sí.
0: I de vegades no es fa, David.
1: No, està clar. Aquest és la proposta que ens fa en Jeroni Miguel, Vivir el humanismo hoy, i jo volia simplement que ens fessis un petit apunt, perquè un dels capítols que per mi és més important del teu llibre és el que dius, tu le das sentido a la vida, no? I això és una cosa que és molt important que ho tinguem clar,
0: Sí, David, t'agraeixo moltíssim aquesta pregunta, perquè per mi ha sigut també un dels aspectes que m'han preocupat sempre, no? Perquè normalment, a veure, viure no és senzill, i tampoc és fàcil trobar una resposta, però la vida sí que en té de sentit.
1: Sí.
0: I jo crec que la vida és com un petit jardí que hem de regar, i no importa el que tinguem plantat, perquè al capdavall nosaltres no decidim quan hem de venir a aquest món, però sí podem decidir com volem viure i com donar-li un sentit. Clar, i això, mira, jo abans et parlava de primer el coneixement, prendre consciència. Prendre consciència i poder tenir un criteri. Si, com estem dient fins ara, vivim de forma artificial i volem donar un sentit a la vida, serà molt difícil que li donem un sentit. Perquè donar un sentit a la vida vol dir no prendre com a referència tot el que ens ve de fora, aquestes llums que ens enlluernen, sinó viatjar cap a l'interior i anar al fons de nosaltres mateixes, perquè som nosaltres qui donem el sentit. De vegades la gent diu, no, la vida no té sentit, la vida no sé què, la vida em tracta malament, mira que la vida evidentment, llevat de casos de malalties,
1: sí, sí, sí, sí.

0: Exacte. Grans desgràcies.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Això és una queixa que no té cap sentit. Mm. Per què? Perquè estem esperant que siguin els altres,
1: sí,
0: qui ens facin feliços,
1: sí,
0: qui ens donguin les respostes a les nostres preocupacions, a les nostres curiositats, al nostre, a la nostra recerca de sentit de la vida. Però és que el sentit de la vida no vindrà de fora. Vindrà sempre d'una resposta interna. Per què? Perquè a viure s'aprèn. És una ruta que hem de traçar nosaltres mateixos i ningú més. No hem de deixar en mans dels altres que ens tracin aquesta ruta, sinó hem de ser nosaltres. I hem de deixar de ser espectadors per ser partícips de la nostra vida. Ara, jo ja també ho dic al llibre, eh? Això requereix compromís, requereix esforç, requereix estar pendents contínuament, però també dic una cosa, és molt gratificant.
1: Exacte.
0: Un dia pensar, jo estic donant sentit a la vida, tot i que em costi, tot i que tingui que supegui, tot i que sigui difícil de vegades, però només el que és nostre és el que realment valorem.
1: Totalment.
0: El que val la pena.
1: Totalment. Mira, jo dic una cosa sempre, Jeroni, que ja en si t'agrada, eh? Jo faig atletisme, els meus oients ho saben, que és molt pesat, que ja ho sabem. Sí, bueno, però és que a vegades els entrevistats no ho saben i els he d'explicar. Molts cops dic, mira, i un dels motius per què ho faig, igual que pot ser qualsevol altre esport, o activitat, o el que vulguis, és dir, mira, jo competeixo només a la pista. Fora, no competeixo mai. A la vida, exacte, no hem de competir. I per tant, si tu tens la vida que has viscut, serà la millor vida del món per tu. Igual que quan dic, és que tinc el millor pare del món, per tu. I et tinc, exacte, el d'això, per tu. I així és com ha de ser, eh que sí?
0: Sí, sí, sí, totalment d'acord. Jo també he fet esport de jove i tu acabes de dir una cosa molt important, David. Anem a la vida a competir. I jo crec que hem d'anar a compartir.
1: Fantàstic.
0: Que és molt diferent, eh?
1: Totalment.
0: Quan compartim,
1: totalment,
0: ens obrim als altres.
1: Totalment.
0: Quan competim, el que fem és alimentar l'ego que tenim. Allò de jo vull ser. Per tant, l'exemple que tu dones als teus fills és meravellós.
1: Total.
0: A veure, jo a la pista sí, evidentment. Per què? Perquè sobretot sóc conscient que m'està donant un benefici físic i també mental.
1: Exacte,
0: no,
1: sí, sí.
0: No per ser millor que aquest que tinc al costat, ni per l'altre, ni per mirar als costats. Fixa't que quan tu corres, quan has fet l'atletisme, cap a on mires?
1: Sí, sí,
0: cap,
1: sí, sí.
0: Cap a la meta.
1: És veritat.
0: No estàs mirant el de l'esquerra, ni el de la dreta, ni a veure si és més, no?
1: És veritat.
0: Sinó que, per què? Perquè estàs participant,
1: sí, sí, sí,
0: estàs d'aquesta cursa. I, per tant, intentar també perquè mira, de les competicions que fem a la vida, després arriben els menysteniments.
1: Exactament.
0: A l'oblidar-nos que hem de ser molt humils.
1: Exactament.
0: Que els egos, que la supèrbia no porta enlloc. Que això de voler ser millor que els altres i tenir més i tot això, el que fa és empobrir-nos.
1: Totalment.
0: Empobrir-nos com a persones. I clar, l'opinió dels altres vindrà sempre en funció dels valors que tinguem. Per
1: totalment.
0: Això, aquest exemple que tu dones als teus fills em sembla fantàstic. I sobretot obrir, a veure, ser generosos i compartir, integrar-nos tots. I clar, imagina, si tots tenim un programa en comú del tipus que sigui, i a més, a compartir, això és fantàstic,
1: sí,
0: perquè estem enriquint i a més, tornant a això que tu deies abans, David, podrem dir, ara sí que la meva vida, en part, o té sentit.
1: Totalment. Que parla bé, doncs escriu igual o millor. Vivir el humanismo hoy, us el recomano. Otra forma de pensar i de sentir la vida. Escrit pel Jeroni Miguel. Moltíssimes gràcies, Jeroni, per haver passat pel programa i fins la propera.
0: A tu, David, ha estat un plaer. Moltes gràcies.

0: tendim a pensar que tot el que ens passa, doncs, només ens passa a nosaltres. I el que ens passa a nosaltres és el més greu del món o és el més important del món. Això és inevitable, i més en una societat i en una cultura que està potenciant l'ego, l'individualisme, mostrar-se, l'hedonisme, fins i tot, a través de les xarxes socials i a través de moltes coses. Però clar, tot el que ens sembla que és nou, a veure, la tecnologia relativament en el llarg de la història sí que és recent, però moltes d'aquestes actituds, per no dir totes, ja fa temps que les vivim l'ésser humà. I per tant, quan podem mirar una mica enrere i fixar-nos si tot això ja havia estat pensat, ja havia estat analitzat, o si ens podem basar en alguna d'aquests raonaments per poder fer front al que ens passa, doncs aquests llibres són or, i aquests llibres ens són, vamos, una eina indispensable, com és el cas de Usted se encuentra aquí, el libro que nos presenta Fabián C. Barrio. Fabián, gracias por pasar por el programa.
1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Pues felices que haya libros como el que has escrito, porque nos ayuda a pensar

I durant el cap de setmana també ens agrada escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat, perquè és una manera de prendre el pols al que passa a l'actualitat, perquè cada hora té la seva vigència, els seus temes, i l'actualitat més candent és la que s'analitza a la ciutat, a tot allò que preocupa al ciutadà, que en el fons ho acabem sent tots. I ja sabeu, aquí dins de Nits de Ràdio ens agrada conèixer i escoltar moltes veus, també les de la ciutat. Seguim!

0: Això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
1: Passen 5 minuts de la 1, repassem l'actualitat més propera. Ho explicava abans la Montse, Aena anuncia...

0: a renovar els espais interiors i reformar la façana. També preveu una nova porta d'entrada i la reorganització dels vials. L'actuació no preveu ampliar la capacitat de les instal·lacions.
1: Expliquem també que els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Arenys de Mar que arrencava canonades de gas per vendre'n el coure.
0: Se l'acusa d'un delicte continuat de robatori amb força i un delicte d'estralls pels riscos i perjudicis que podia provocar als veïns. Se li atribueixen robatoris en diversos municipis del Maresme i Barcelona.
1: També ha detingut un home per insultar i intimidar amb una ampolla de vidre dues persones LGTBI durant el Pride de Barcelona.
0: Els agents que participaven en un dispositiu especial de seguretat van observar que l'individu insultava dues persones del col·lectiu per la seva orientació sexual. La Guàrdia Urbana l'ha arrestat per un presumpte delicte d'odi i amenaces.
1: I acabem explicant que Ferrocarrils instal·la 280 punts lila a les estacions per garantir una atenció immediata durant un assetjament sexual.
0: S'han ubicat a les estacions de les línies Barcelona, Vallès i Llobregat, Anoia des de finals de juny. Els operadors que reben els avisos s'han format per tal de gestionar-los i donar-hi resposta. L'aplicació mòbil també incorpora una nova funcionalitat per alertar d'aquestes situacions.
1: Són notícies d'aquest divendres 17 de juliol. Com cada divendres a aquesta hora, saludo en Xavi Casinos per descobrir-nos un nou secret de Barcelona. Xavi, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Ja a punt d'acabar la temporada, eh?
2: A punt, a punt.
1: Ens queda aquest i un altre secret i ja està.
2: Sí, a veure, ja estic esperant la proposta per renovar.
1: Ah, que no t'ha arribat? Sí,
2: bueno, encara no estem
1: no d'acord.
2: Encara no estem d'acord.
1: Bueno, ara ens posem d'acord, no pateixis. On em portes avui, va?
2: Pues mira, avui anirem al monestir de Pedralbes.
1: M'encanta, que és
2: preciós.
1: Home, m'encanta. És espectacular.
2: Sí. Doncs bé, doncs si anem allà i anem a entrar al recinte, que saps que és un arc, una
1: sí,
2: porta en forma d'arc, bueno, si ens hi fixem, si aixeques una mica el cap, hi haurà, veuràs una placa antiga que diu textualment Caserío de Pedralbes, Distrito Municipal de Sarrià, Quartel de Poniente.
1: Oh, que imponent.
2: Sí. Aquesta és l'única placa que queda en tot Sarrià que recorda quan el municipi era independent de Barcelona, és a dir, abans del 1921, que aleshores tenia una distribució administrativa territorial en forma de caseríos i quartels.
1: Déu-n'hi-do.
2: Aleshores, doncs bé, Sarrià tenia dos districtes i quatre quartels. Pedralbes corresponia al quartel de Ponent. Llavors el caserío identificava el conjunt de construccions, però també incluïa algunes masies i tal, que estaven molt vinculades al dia a dia del monestir. O sigui, tot això van decidir que era un dels caseríos. I també hi havia un habitatge, hi havia algunes forns i carnisseries, etc. Hi havia quatre caseríos. Hi havia el de Sarrià, que és el nucli històric al voltant de la plaça i l'església, única zona urbana i compacta de l'antic municipi, perquè recordem, era molt rural i molt dispers. Hi havia el caserío de les Corts, que és el que avui és el barri de les Corts, i també a un determinat, a partir del 1836, que s'havia independitzat de Sarrià, era també un municipi independent fins al 1897, que va passar a Barcelona. També teníem el caserío de Vallvidrera, que era la part de muntanya, i per últim el caserío de Pedralbes, que és el que ens ocupa. Bé, tot i així, s'ha de dir que hi havia una altra placa fins no fa gaire, molt similar a aquesta, i a pocs metres del monestir. Ha desaparegut, va haver una rehabilitació dels edificis que hi havia allà, imagino que es va retirar o no sé què va passar amb ella. I aquí parlava d'un altre caserío, que era el caserío de la Salut, que teòricament s'articulava voltant d'un carrer que es deia així, de la Salut. Seria un cinquè caserío, però la veritat, que ha documentat n'hi ha quatre,
1: no
2: els podria
1: registres.
2: Afegir més tard, vés a saber, bueno, però és així. I que, en fi, que és una ocasió per anar a veure-la i donar una volta pel monestir, que, com tu dius, és impressionant.
1: Sí que era gran Sarrià, ara estava pensant, ostres...
2: Era gran.
1: Abarcava força.
2: Era gran, però era bàsicament un sòl rural, salvo aquesta zona urbana, que és el Sarrià d'avui, el que entenem al voltant del carrer Major, però tot a més eren masies i construccions molt disperses, igual que les Corts.

0: Les Corts era el mateix.
1: Però les Corts sempre ha pensat que estava com més integrat a Barcelona i Sarrià realment, fins i tot ara, es veu molt diferent a Barcelona.
0: Clar,
1: eh? Algun secret ens has explicat fa poc a Sarrià.
0: Les paletes.
1: Exacte, les paletes. Jo no sé per què no ho he vist, però bueno. Igual que aquest cartell, que està a l'entrada... Però abans d'entrar...
0: Just quan entres al recinte, per la part de baix, hi ha una porta en forma d'arc a sobre de l'arc. Clar, això s'ha mantingut bàsicament perquè l'arc està protegit.
1: Ja.
0: Aleshores és intocable. No, segurament on hi havia l'altre cartell, que jo no l'he vist en persona, però sí l'he vist en fotografies ni no molt antigues, bastant recents, que estava molt a prop... En allà sí que imagino que la rehabilitació aquell edifici no hauria estar protegint ni res i per tant es va poder treure la placa que espero que van anar a taparar als arxius, a l'arxiu històric o
1: a algú
0: de casa seva.
1: Ah, bueno. El tindràs tu?
0: No, jo no.
1: Doncs vinga, aprofiteu anar al monestir de Pedralbes, que és fantàstic, així que veieu aquesta placa, sigueu més observadors del que sóc jo.
0: I si aneu a la porta contrària, a la part de dalt, la porta, al mig, hi ha una pedra que diuen que és un antic menhir i que això és només la punta del menhir.
1: Què dius?
0: La resta del menhir està enterrat en allà.
1: Mira, un dos per un ens has fet. Per la porta de darrere no he entrat mai.
0: Ah, doncs vés a mirar i veuràs el menhir.
1: Haig de mirar tantes coses, mare de Déu, senyor. M'hauries d'acompanyar, tu, fer passejades amb mi
0: quan
1: per
0: vulguis,
1: descobrir aquests secrets de Barcelona. Ja en parlarem. Mira, el contracte pot estar.
0: Molt bé.
1: Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, passa un bon cap de setmana i preparat per la setmana que ve, que és l'última secció de la temporada.
0: Sí, sí.
1: Que vagi molt bé.
0: Vinga.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Ja som divendres i encara que fa molta calor hem de fer plans per aquest cap de setmana, així que ja tenim aquí a l'estudi la Mercè Ruiz de la Fuente, directora i CEO de Scenic Productions i presentadora de formats de ràdio i televisió com Scenic Magazine i MedTV. Mercè, què tal?
3: Hola.
1: Com portes la calor?
3: Bé, molta calor, la veritat és que no la porto gaire bé, però és que és el que toca. O sigui,
1: intentar... és l'època que és i no hi ha més.
3: Intentar refrescar-se, una miqueta d'aire condicionat a casa, sortir, entrar, platja, piscina i poc més.
1: Això t'anava a dir. Ens proposes plans una mica per fugir de la calor o què?
3: Pues mira, portem una miqueta de tot, perquè hi ha cultura, música, patrimoni, ciència, gastronomia, activitats a l'aire lliure. Però tu avui...
1: Una miqueta per tots els gustos.
3: Sí, és l'última secció de la temporada,
1: podem dir-ho, no?
3: I jo dic, mira, per fer una mica de recordatori de totes les coses que parlem durant tota la temporada,
1: avui
3: fem un mix, no?
1: Vinga, doncs comencem al MNAC, molt bé.
3: Doncs sí, mira, comencem amb una proposta que sempre val la pena. Si us agrada l'art, aquest dissabte teniu l'oportunitat de visitar gratuïtament el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que és una meravella, a partir de les 3 de la tarda. Però més enllà de les seves col·leccions, el MNAC és espectacular, Míriam, perquè no només per al lloc on es troba, que està situat al Palau Nacional de Montjuïc, perquè, a més, ofereix unes panoràmiques més boniques de Barcelona. Es considera un dels museus més importants del sud d'Europa i conserva una de les millors col·leccions d'art romànic del món, a més d'obres gòtiques, renaixentistes, barroques, modernistes i contemporànies. I un consell, quan acabeu la visita, sortiu a la terrassa perquè les vistes a la ciutat són senzillament espectaculars.
1: I dones bones vistes a unes altres, perquè ara anem al mirador Torre Glòries, que Déu-n'hi-do, n'hem parlat aquí moltes vegades, però
3: doncs
1: les vistes de la ciutat...
3: Sempre diem, no?, si coneixem la ciutat, i jo crec que hi ha llocs que jo personalment encara no l'he visitat, tinc que dir, jo no sé si tu has estat...
1: No he estat, hem parlat amb ells en alguna ocasió, però no l'hem visitat.
3: Doncs he volgut triar aquesta proposta perquè jo crec que segur que us sorprendrà. Si encara no heu pujat aquest cap de setmana, és una magnífica oportunitat per descobrir el mirador de la Torre Glòries, un dels espais més nous i espectaculars de Barcelona. Situat a 125 metres d'alçada, ofereix una vista panoràmica de 360 graus que permet contemplar Barcelona com mai abans. Des d'allà podreu reconèixer la Sagrada Família, el Mar Mediterrani, Montjuïc, Collserola, el Tibidabo o el traçat perfecte de l'Eixample. Per a aquesta vista, a més, és molt més que un mirador, perquè abans d'arribar al punt més alt, el recorregut inclou una experiència immersiva que explica com viu i evoluciona Barcelona, abordant temes com la sostenibilitat, la innovació i el futur de la ciutat. I un dels moments més espectaculars arriba amb Cloud Cities Barcelona, una impressionant instal·lació de l'artista argentí Tomàs Saraceno, que està

0: formada per plataformes i xarxes suspeses que permeten caminar dins d'una autèntica escultura. El meu consell, Míriam, és reservar la visita cap al capvespre. Veure com el sol es posa i com Barcelona es va il·luminant, la veritat, és una experiència realment màgica. Una proposta perfecta tant per als turistes com per als mateixos barcelonins, perquè moltes vegades diem això, no?
1: Sí, sí, no
0: coneixem.
1: Pensem
0: que coneixem la nostra ciutat, però no podem dir fins que la descobrim des de les alçades.
1: Totalment. I vinga, ara una de les cites més importants que no pot faltar al calendari.
0: Sí, Barcelona està revolucionada perquè aquest cap de setmana Barcelona celebra una de les cites més importants del calendari, el Pride Barcelona. Durant diversos dies de la ciutat s'omple de concerts, espectacles, activitats familiars i cultura, culminant dissabte una gran manifestació i diverses actuacions musicals totalment gratuïtes. És una celebració de la diversitat, la igualtat i el respecte que cada any reuneix a milers de persones.
1: I vinga, ara ens vols portar al MACBA al vespre, que ja comença
0: vespre,
1: a fer
0: sí.
1: Menys calor, eh?
0: Sí, perquè sempre parlem del MACBA i parlem de les seves sí. exposicions, però una altra proposta molt interessant són els vespres del MACBA, com bé dius, Míriam, perquè combinen música en directe, art contemporani i activitats culturals amb un ambient molt diferent dels que solem trobar dins d'un museu. És una manera excel·lent per poder començar una tarda d'estiu al barri del Raval.
1: Que xulo, eh? També, també podem anar de nit al Cosmocaixa. Això
0: sí,
1: no ho sabia jo.
0: A mi m'ha cridat molt l'atenció.
1: Sí,
0: i, de fet, jo d'aquestes propostes que estic agafant avui, en faré algunes, perquè no les he fet. I el Cosmocaixa, doncs sí, una de les propostes que a mi personalment més m'ha agradat. Si us agrada la ciència, i jo sé que tu, Míriam, a tu t'agrada.
1: Bueno, aquí tenim moltes seccions de ciència i n'estic aprenent molt, eh?
0: Veus, que s'aprèn molt.
1: I tant.
0: Doncs aquest cap de setmana no us podeu perdre els Cosmonits. Cosmonits. El Cosmocaixa obre en horari de tarda vespre i es transforma en un espai dedicat a la biodiversitat. Hi trobareu tallers interactius, experiments en directe, activitats participatives, reptes científics, projeccions, cinema, monòlegs divulgatius i experiències immersives. A més, podeu visitar el magnífic bosc inundat.
1: Quina meravella.
0: Una recreació.
1: Això sí que l'he vist i és molt xulo.
0: Pues una recreació de la selva amazònica amb vegetació tropical, peixos, caimans i una biodiversitat sorprenent. Una experiència molt recomanable per a famílies, també com per a adults.
1: Doncs una bona opció per fugir de la calor, però ens portes una altra, eh?
0: Bueno, ara per refrescar-vos,
1: a veure,
0: Què et sembla?
1: On ens mullem aquí a Barcelona?
0: Doncs si busqueu refrescar-vos, podeu gaudir dels banys del Fòrum, ideal per banyar-vos amb tranquil·litat sense sortir de Barcelona. I això és una proposta pel matí, i després ja quan arribi el vespre, res millor que apropar-vos a la Font Màgica de Montjuïc, que torna a oferir el seu espectacle d'aigua, llum i música.
1: Mira, amb el Xavi Casinos parlàvem d'un secret de Barcelona que ens ha portat fins al monestir de Pedralbes, precisament, i tu també ens portes a...
0: Sí.
1: Haurem d'acabar anant, al final, al monestir.
0: Mira, i a més, hi ha uns dies... Jo he parlat en general, per si no coneixeu aquesta joia, com és el monestir de Pedralbes, no? Fundat al segle XIV per la reina Elisenda de Montcada. Conserva els seus claustres gòtics més grans i més ben preservats d'Europa, i és un espai perfecte per desconnectar el ritme de la ciutat. Però... ja he estat llegint ara mentre que venia cap aquí, cap a la ràdio, doncs que hi ha uns dies concrets que fan un espectacle de llum i color.
1: Home,
0: i són els dies 22, 25, 26, mireu-lo, perquè jo crec que val molt i molt la pena, perquè si ja és bonic de per si veure el
1: claustre, és que l'entorn és una meravella.
0: Si a sobre fan un espectacle de llum i color, crec que pot ser espectacular, i és una altra de les coses que vull fer.
1: Doncs mira, mireu aquest espectacle de llum i descobriu també el secret que ens ha portat el Xavi, i gaudiu del monestir, així que és un pla per passar-hi tot el dia.
0: Total.
1: T'estàs aficionant molt als tardeus.
0: Sí, em fa una mica de gràcia, perquè és veritat que a vegades ens fa una mica de mandra d'això de sortir de nit.
1: Ai,
0: no?
1: Crec que t'he dit Montse.
0: Mercè.
1: Recordo al Montse Valls, que també li agraden els tardeus.
0: Clar, Mercè. Perquè és que si preferiu una proposta més festiva, doncs aquest divendres, avui mateix, arriba el tardeo de Can Dragó, amb música, gastronomia, activitats a l'aire lliure i molt bon ambient.
1: Que xulo.
0: Per tant, tarde-noche, no?
1: Sí. Sí, que ja comença a baixar la calor.
0: No noche madrugada, no, tarde-noche.
1: Sí, sí, ens hem d'anar a dormir aviat, perquè si no, demà no hi haurà quins, així que, Mercè. Vinga, el que ens agrada a nosaltres és menjar.
0: Doncs sí.
1: Més a aquesta hora, 13 i 20, el que tenim és
0: una
1: gana.
0: Però avui, Míriam, no us porto un lloc concret.
1: No?
0: Us porto una zona de Barcelona on podeu triar el lloc que us agradi, perquè n'hi ha moltíssim. I aquest cap de setmana us proposo acostar-vos fins a la Barceloneta. Podeu triar infinitat de llocs que estan superxulos, mentre que podeu gaudir d'un bon arròs, una fideuada, peix fresc, marís, davant del Mediterrani. I després, si voleu fer un passeig pel litoral fins a...

0: l'hotel W, mentre es fa la posta de sol, doncs encara una proposta més xula.
1: Un planazo,
0: jo és que
1: també
0: soy mucho de puestas de sol, m'encanta.
1: Sí, sí, mira, ara el 12 d'agost, que és a l'eclipsi, justament a la posta de sol, doncs mira, podrem gaudir.
0: A veure si ho veig.
1: Ai, sí,
0: estaré
1: sí,
0: fora de Barcelona, però sí, suposo que ens...
1: Sí, segur que sí, que
0: podrem veure, la clar que sí.
1: Veure. Vinga, anem al parc de la Ciutadella, ara.
0: Doncs sí, perquè és un espai que jo no sé si recordo si l'hem comentat aquí, però jo crec que si us gusta, us agrada i us ve de gust la natura, doncs el parc de la Ciutadella és sempre una aposta segura. Podeu navegar amb les tradicionals barquetes, visitar la cascada monumental, veure artistes de carrer, fer un pícnic o simplement relaxar-vos sota els arbres.
1: És que crec que a més que és un parc que la gent evidentment coneix, però no coneix tots els racons,
0: no.
1: Perquè vagis com vagis sempre descobreixes alguna zona nova que dius, ui, aquí no
0: hi
1: estàs.
0: I és
1: no?
0: molt curiós perquè jo crec que ha evolucionat, no, també, sí, una mica el que és el parc de la Ciutadella, de com el coneixíem als anys 80 i 70, no?
1: Sí, sí.
0: Al final la gent és un punt de trobada, és la gent jove, es fa doncs això, el punt de trobada, queda per llegir llibres,
1: aprendre el sol. Sí, sí, sí, es fan moltes activitats
0: allà, es fan moltes activitats i crec que és això, un punt de trobada molt maco, és molt, també té unes zones molt romàntiques, molt xules, per fer fotografies, és espectacular, per tant jo crec que ho té tot, i donar un passeig per aquí, pel parc de la Ciutadella...
1: Que no només tenim l'entrada al zoo o tenim el Parlament, eh?
0: Hi ha moltes més coses.
1: Més coses al parc de la Ciutadella. I vinga, ja volem marxar de vacances,
0: sí.
1: I potser algú diu, pues jo no sé on anar aquestes vacances, on els envies?
0: Doncs mira, si aquest estiu disposeu d'uns dies lliures, us recomano aquesta ciutat coneguda com la Venècia del Nord. Estem parlant de Brujas, la ciutat de Brujas.
1: M'han dit que és preciosa.
0: És molt maca, jo fa molts anys que l'he visitat, vam fer un recorregut per tota, era Holanda i Països Baixos, sí, com habitualment sí es diu, i vam arribar fins a Brujas. I és que els seus canals, els carrers empedrats, les façanes medievals, el campanar de Belfort, el Beguinatge i les seves xocolateries artesanes converteixen aquesta ciutat belga en una escapada inolvidable. Recórrer a peu és el més maco que podeu fer, navegar pels canals i acabar la jornada degustant doncs un gofre o una cervesa belga. La veritat és que és un autèntic plaer.
1: Doncs ja veieu, amb tots aquests plans que ens ha portat avui la Mercè Ruiz de la Fuente, no hi ha excusa per quedar-se a casa aquest cap de setmana i tot aquest estiu. Així
0: tot aquest
1: que...
0: estiu. Bueno, això ja ho poden fer una mica durant tot aquest dies de vacances,
1: tant, ens
0: has no?
1: portat uns planazos avui. Mercè Ruiz de la Fuente, moltíssimes gràcies per una temporada més amb nosaltres.
0: Un plaer.
1: És un molt bon estiu.
0: Igualment, Míriam, espero retrobar-me amb vosaltres al mes de setembre.
1: Que vagi molt bé, Mercè.
0: Gràcies.
2: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.

0: Els soniditos de la Clàudia Moreno. Amb Clàudia Moreno.
1: Ui, ui, ui.
0: Ja, Clara Rivera, avui t'has passat,
1: no,
0: eh?
1: T'has passat, tu. Què, Clàudia?
2: Jo crec que avui bé.
1: Avui, bueno...
2: Avui no he tingut l'oportunitat...
1: No me'n refio, ja.
2: No he tingut l'oportunitat de comprovar-ho amb ningú.
1: No?
2: No he fet la prova, se m'ha oblidat.
0: Quina por.
2: Jo crec que sí. Jo crec que sí.
0: Ni amb la teva mare, eh?
2: No.
0: Que la primera vegada...
1: Jo crec que pitjor que la setmana que ve no ho farem. Vull dir... Ai, que la setmana que ve. Que la setmana passada... No, la setmana que ve...
0: Jo ja la bola estaré... de cristall...
1: Sí que ho faré fatal perquè no ja estaré pensant
0: estaràs
1: en les vacances.
0: Estaràs pensant en... Clar, clar. Tovallola i xancletes.
1: Això pitjor no ho podem fer, així que
0: no.
1: Jo crec que...
0: Home, sí que es pot fer. Al final vam acabar traient que era un punt i pico, no?
1: Sí, sí, va ser bastant lamentable. Sí. No sé si vam arribar al 5.
0: Crec que és de les poques vegades que hem suspès, eh? Un soniditos, crec que sí. Home, normalment sí. El 5 raspadillo l'hem tret.
1: Perquè depèn de si ens tocava algú bo, ens deia, va, vinga, encara que t'hem donat pistes, us hem donat pistes.
0: Però la Clàudia avui... és dolenta.
1: Nah, home, no. Jo crec que avui...
2: Avui...
1: Ara és quan es passa de fàcil.
0: Sí. Ara, sí, exacte. I és un passeig.
1: Bueno, a
0: vinga,
1: veure.
0: Va,
1: Clàudia, va, que estem nerviosos ja.
2: Pues amb la sèrie, primer.
1: A veure.
3: És el colmo, o sea, esto es el colmo, porque yo sé que tengo un hijo delincuente.
1: ¿Aquest és el Tresines?
0: Sí, ja té pinta.
4: Sí, sí.
1: ¿Qué
0: a las Siete Vidas.
1: No, Siete Vidas no.
0: No, hay Siete Vidas.
4: Serrano.
0: Los Serrano.
4: Siete Vidas.
1: Clar, però és que ha fet moltes sèries. Ja, entenc sí. Que, i a més, si parla d'Hijo Delincuente, no?
0: El Fran Perea, no?
1: Fran Perea. Pots, és que si no, quina altra sèrie...
0: O el Víctor Elías, com es deia? L'actor és el Víctor Elías, no me'n recordo. El Guille, no? Era el...
1: Però no era el seu fill, no? Era el fill petit.
0: Era... Ah.

0: petit.
1: Sí, a la sèrie sí.
2: No, al petit, petit. No. Què, però aviam, torna a posar?
3: Es el colmo, o sea, esto es el colmo, porque ya sé que tengo un hijo delincuente.
2: Sí, va, Resines és.
0: És que és veritat que l'he vist a moltes sèries últimament, però clar, no, potser no són tan conegudes com Los Serrano.
2: Però i no tan comèdia, no? Ara està, fa un temps crec que fa coses més, més seriotes, no? El Resines o què?
0: Potser.
2: O m'ho estic inventant.
0: Un actor tan...
2: No, va, sí, és un gran...
1: Ara feia una peli, sí, sí, no? Sí. També.
0: Sí, no sé, jo l'he vist últimament a molts llocs.
1: Sí.
0: No puc llegir a la Clàudia, eh? No es deixa llegir la cara.
2: No, no, no, no. Seria bona jugadora de pòquer.
0: Sí, sí, sí, sí. Jo em tiraria a la piscina i diria Los Serrano i que sigui el que dubte.
2: A més, com que ho ha volgut ara posar fàcil i tal, Los Serrano és una sèrie...
0: Sí, però fa molts anys de... El que passa és que escoltes Resines, sembla que no hagi fet res més al pobre home
1: sí, sí,
2: ja, que Los Serrano. Ja, sempre te'n vas a Los Serrano. Home, és que va marcar una època, aquella sèrie.
0: Home, i tant.
1: Jo estava superenganxat.
0: I quin final, eh?
2: Sí.
0: Tampoc puc llegir l'Isma, no em deixa llegir-li la cara avui. Que sempre em dona pistes, avui està... Has parlat amb ell,
2: va,
0: no?
2: Va, què?
0: No jo em tiraria.
2: Fem sí, Los Serrano.
0: Los Serrano, perquè no tenim cap més. Va, Los Serrano.
4: Sí.
2: Ah, molt bé.
4: He dit que avui bé.
0: Sí,
4: avui
0: sí,
4: bé.
0: Avui ho has posat fàcil, sí, sí. Era o... Bueno, tu l'havies vist, Los Serrano?
4: No, la vaig veure quan va sortir, perquè va sortir el 2003 i jo no havia nascut,
0: clar.
4: Però a vegades...
0: L'han repetit mil vegades.
4: Sencera sí, mai. Jo al final aquest, que no sé...
2: Jo al final no el vaig veure,
0: eh? Jo crec que tampoc sé com és el final,
2: sí,
0: però tu estàs més enganxat, Peter, has dit, no?
1: Sí, però ara no sé com que el final va ser tan...
2: Que estava en coma i era un, tot un somni.
0: Era,
2: sí,
0: era surrealista perquè, clar...
4: Sí?
0: Sí. Wow. Espera, que ara l'hem fet...
1: Li acabem de fer spoiler.
2: Un spoiler
1: d'una sèrie.
2: 20 anys
0: tot
2: després.
0: Era, tot era un somni, Clàudia.
4: D'aquí?
0: D'ell. No, d'ell?
2: D'ell.
0: I el millor era que, clar, que els nens havien crescut durant... No sé quan va durar la sèrie, però va durar uns quants anys. Clar, els nens, que eren petits, havien crescut molt. I quan es despertava el somni, els feien passar per petits i, clar, no cola. Mira, és surrealista.
1: Sí.
4: Dubtaven que si posar la cançó o un tall de veu, però dic, bueno, va.
0: Home, aquesta cançó...
4: Ja que la sèrie és fàcil...
1: La cançó hauria estat molt fàcil.
0: Sí. Ja
1: ho has fet molt bé.
0: Que és la cançó de Fran Perea.
2: Sí.
4: Sí, no sé si té
2: One
4: més.
2: One Hit Wonder.
4: No sé si té més, però...
0: Em cau molt bé el Fran Perea, també t'ho haig de dir, eh? Sí. Cau. El Gerard no té ni...
4: Jo tinc el plaer.
2: Sí, però vull dir, no sé.
0: No,
2: no tinc una opinió construïda al voltant de Fran Perea. No, no, sí, home, sí. Jo, qui no em cau bé o qui no m'agrada, ho dic. Però Fran Perea, bueno...
0: Jo no, jo sempre m'ho guardo per mi. Va, anem amb la pel·lícula.
4: Anem amb la pel·lícula.
2: Anem.
0: Ah, no sé quina és.
2: Bona pista. Amélie, no?
0: No l'he vist, Amélie, no sé qui...
2: Aquest és Jan Tiersen,
0: sí,
2: l'artista sí, és Jan Tiersen, que jo vaig anar a un concert a Toulon, a França, increïble d'aquest tio, és un geni, sí, sí, és boníssim.
0: Té culturetes, que
2: sí, sí, Jan Tiersen, increïble.
0: Clar, jo hagués dit el piano perquè ja que ens porta
2: però, clar,
0: un piano...
2: Però clar, jo sé que Jan Tiersen ha fet la banda sonora d'Amélie...
0: Però no és una mica sèria per Amélie? És que no l'he vist, eh? Però no sé si és...
2: Sèria? El què, la cançó?
0: Sí. Però Amélie no és una
2: però és que aquesta cançó no és la banda sonora principal d'Amélie. Llavors, no sé, o sigui, Jan Tiersen és... Jan Tiersen va fer la banda sonora d'Amélie, però aquesta cançó...
0: Saps si va fer la del piano?
2: Ta-ta-tan, sí, és un tamarro.
0: A veure, torna a posar.
2: Oh, i ara veu.
0: A mi no em quadra amb Amélie. Vull dir,
1: a mi tampoc.
0: Però sí, per el que és la pel·lícula, però com que no l'he vist, potser sí que és, eh? O sigui, no et sé dir. Com que ha posat un piano, per això he dit el piano.
2: Clar, jo també al principi he pensat en piano, però després he dit, ah, no, és Jan Tiersen.
0: Crec que tampoc l'he vist, el piano, amb la qual cosa anem molt malament. Faig molt malament.
2: De Roman Polanski era el piano, crec.
0: No busquis ara, que no pots fer trampes.
2: No. Ara tenia
0: no sé, si alguna idea, nois? Jo vaig molt perduda.
2: Jo és que diria Amélie, però... Pues... Clar, potser el sí, piano, eh? És que el piano...
1: Despista el
0: piano. És que per què posa un piano? Potser perquè era la banda...

0: amb en Gerard.
1: És que no ho sé, perquè el piano... Però el piano...
2: No sé, m'ho he inventat,
1: el piano crec que és prèvia a que Jan Tiersen fes aquesta cançó, diria.
2: Ostres, sí que bé,
1: tampoc seria el fan més gran, eh? Però no, l'he però... escoltat molt, a Jan Tiersen. És que és molt bo, de veritat.
2: Diem a Melí.
1: És que no ho sé.
2: Jo diria no saps que... quina banda sonora diria... has fet més?
1: No, només sé Amélie, pues... que és la seva gran...
2: Doncs diem Amélie, i si no, el piano. I si no, pues nada. Pues nada.
1: Vinga, va, és Amélie?
3: És Amélie.
2: Molt bé! Molt bé, Gerard! Super, super. Pues mira...
1: Mira.
0: Avui et surts, eh?
2: Ai, he pensat que era una mica seriosa per Amélie, però és, potser l'hauria de mirar, no?
3: Aquesta és el... Ojo al títol, el Content d'un autre...
1: Content d'un autre té, sí, sí.
3: Aquesta.
2: Très bien, Camarro, Clàudia, Camarro. Però estàs parlant Olala. Francès? Ah, sí? Es... Pensava que era alemany o...
3: Que la traducció és Rima infantil d'un altre estiu, la tarda.
2: Ah, molt bé, molt bon títol.
3: Que Rima infantil m'imagino que serà algun estil de cançó.
2: Ni idea.
3: Tipo nana, suposo que serà...
2: No tinc ni idea. No
0: fa pinta de nana, eh?
2: No fa pinta de nana. Bueno, molt bé, Gerard.
1: Molt bé, molt bé. Gràcies a Jan Tiersen.
2: Sí, sí. Haurem d'escoltar més i haurem de veure més. Va, ara anem amb la cançó. Uf, la cançó. Costa molt, això. Ai, com em sona, això.
1: Em sona molt a mi, també. Però no ho trec, això, crec.
2: A veure, tornar a posar. Ostres, és que sé que quan diguis el títol el diré...
1: Bueno, el 5 ja el tenim, eh? Vull dir, ja...
2: Sí, ja no hi ha pressió,
1: jo amb els exàmens feia això, el que dic, el 5 ja el tinc.
2: Ja està, ja...
1: L'altre ja...
2: Ostres... No ho veieu, el Lluís, per aquí? No ve, no, Lluís, encara?
1: Té pinta de ser artista espanyol.
2: A mi
1: no sé per què,
2: a mi no sé per què m'ha sonat Amaral, però no... Ostres, és que... És molt coneguda, aquesta
1: cançó. Sembla una guitarra rotllo Extremoduro, Robe, no? Però no crec que ho porti. No. És broma.
2: Ara, com sigui Extremoduro, menjaré les paraules, però...
1: Bueno, no crec.
2: No ho veig, eh? Estàs molt fi avui, amb la qual cosa potser dic Extremoduro, eh?
1: No, però no és Extremoduro. Bueno, crec, no ho sé.
2: Ostres. Què, Peter?
0: Jo demanaria una pista, no? O què?
2: El nostre orgull.
0: Ja tenim el 5.
2: És que és molt, molt... No, sí, per molt que ens la posis, crec que avui no la traiem.
3: He de dir que pensava que la coneixeríeu tan ràpid que no tinc quasi coses apuntades per donar la pista.
2: És espanyola?
3: Sí. De l'any 2002.
2: Ostres. Estàvem en el nostre prime, Gerard. L'hem de saber,
1: sí, home,
2: aquesta.
1: I tant.
2: L'hem dit, el cantant?
3: Sí.
2: L'hem dit, eh?
1: Ah, l'heu dit?
3: L'heu dit.
1: L'heu dit.
2: O Amaral?
0: Doncs...
1: O Amaral o Extremoduro,
2: o Extremoduro,
1: no?
0: Ja diria Extremoduro, eh?
2: Però jo Extremoduro no l'escolto, eh?
1: Jo és que no els he escoltat tant, però és que em sonava el punteig aquest, el tip, sí? La guitarra, sí. Però potser Amaral, eh? Amaral el 2002 estaven bastant on fire.
2: No, és que no sé per què m'ha vingut al cap, però...
1: Doncs seguim
2: no estic...
1: el teu criteri.
2: Ja, però és que tu estàs molt fi avui.
1: Bueno, per ja dir-se, perquè ha estat la coincidència, i que jo sabia que havia fet la banda sonora d'Amélie.
2: Però és que no sé la cançó, eh? Si és Amaral, no sé la cançó.
1: Bueno... Mig punt, no?
2: Ens doni unes dècimes.
1: Unes decimilles, eh?
2: Diem Amaral, si no Extremoduro, i, vale. I ja està. I alguna d'aquestes dues serà.
3: Pues no és Amaral.
2: No, és Extremoduro.
1: Extremoduro.
3: Ostres,
2: però Gerard! Veus com és que clar.
1: És que era molt guitarra d'Extremoduro, eh?
2: Sí?
1: Sí. I tampoc, ja et dic, tampoc he estat un gran oient, d'Extremoduro, però m'ha vingut... Sí. Però m'ha vingut,
0: jo. He escoltat mil cops d'Extremoduro i no havia caigut.
1: Segurament més que jo,
0: però... I després que ho has dit?
1: Aquesta guitarra...
0: Escolta, veia la llum, dic...
1: Sí, aquesta guitarra... Bueno, hem dit una de les dues.
2: Algunes dècimes.
1: 0,25, no? 0,25.
3: Sí, 0,25.
2: Bueno.
1: 2,25 de 3.
2: Jo ja callo, eh?
1: Estem on fire.
2: Ja segueixes tu, eh?
1: Vinga.
2: Amb aquestes. Sí. Com es nota que marxes de vacances?
1: Acabo per tot lo alto, eh? La temporada.
2: Divendres que ve et truquem, eh?
1: Sí.
2: Perquè ens ajudis.
1: Des de la platja, no?
2: El comodín de la llamada.
1: Des de la platja. Vinga.
2: Vinga, acabem amb el personatge.
3: Aquest pot ser que sigui el més difícil dels mites d'avui, però...
1: 2,25 de 4.
3: Jo he de dir que potser jo no l'hauria tret jo mateixa, però...
2: Bueno, a veure.
4: Sí, la veritat que em va donar la vida.
1: Ui, aquest és un futbolista. Marc Cucurella.

0: Cucurella.
1: Marc Cucurella. Aviam.
2: Sí, sí, sí, sí, la veritat que...
1: Sí, Marc Cucurella.
0: Marc Cucurella. Confio 100% en el...
3: Sí, sí, molt bé.
0: Gerard, ens esperen futbol.
4: Estic flipant amb el Gerard.
0: Molt bé. Mira, 13 a 36, pots marxar ja de cançó.
1: 4 de 4.
0: Molt bé, molt bé, Gerard.
3: Jo pensava que no, perquè així escoltar-li, sobretot en català, que normalment no fa les entrevistes en català...
0: Em sonava futbolista, no sé per què, però no hagués dit... Potser hagués dit... No, Cobercí tampoc, perquè té una veu més reconeixible.
3: No,
1: sí, sí.
3: Oye, pobret.
0: No, no, sí, que els ens som molt fans, eh?
1: Un respecte al gran Pau.
0: No, no, sí... Sant Pau,
1: doncs, Marc Cucurella.
0: Doncs ja sí, pots marxar content de la
1: cançó. Vinga, vamos, i tant.
0: Avui jo crec que el millor soniditos de la temporada.
1: El millor de la meva carrera de soniditos, eh?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs no marxis encara.
1: No marxo?
0: No, no, no marxis.
1: Ah, no, em quedo fins al final del programa.
0: No, no, queda un dilema que ve més que...
1: Ganes, ganes.
0: Que ni pintau, eh? Per tu que marxes de vacances. Va, estic allargant perquè entri el Lluís, que està entrant. Vinga, va.
5: Això és La Ciutat.
1: El dilema del divendres. Amb Lluís Soler.
0: Lluís Soler, què tal? Molt bon dia.
6: Què tal? Com esteu?
0: Bé.
6: No era divendres, eh?
0: Ah, ja està, és que ja està.
6: I a més ens queda una setmaneta.
0: Ja està,
6: no?
0: Està
6: perquè
0: fet
6: també
0: això.
6: També tenim les vacances...
0: Divendres sí, que ve,
6: sí.
1: Ja tenim la platja, sí, sí, sí, a tocar.
6: Tenim la... Ai, calla, calla, no em parlis de platja.
0: Uns més que d'altres.
6: No em parleu de platja.
0: Què t'ha passat?
6: No, perquè he d'explicar...
1: Ah, llavors marxem i no fem dilema.
6: Us he d'explicar,
1: si no
6: que el dilema d'avui divendres, que a més, pels que s'estan incorporant ara, perquè ja sé, que això ho porteu ja tot el matí dient...
1: Fem bullir l'olla.
6: El dilema d'avui divendres, estimats i estimats, és... Preferiu platja amb sorra fina o platja amb pedruscos? Així també ja m'estic posicionant.
0: Home, pedruscos, pedruscos.
6: Bueno, aquella paletes. Sorra que fa mal. De pedres, de...
0: La que no se t'enganxa i te l'emportes a casa.
6: Has de l'empaucs per caminar per aquesta platja.
0: Què dius? Quins peus més sensibles que tens,
6: jo
0: no?
6: Jo sí, sóc hipersensible.
1: Però això és exfoliant, no?
6: A quina hora em veus?
0: És
6: què?
0: A dir...
6: Facin joc.
1: Segons com siguin els tamanys de les pedres, ojo, que és
0: bueno,
1: que...
0: Però estem parlant de pedretes,
1: peus, eh?
0: Rotllo
1: no, no,
0: platja d'Aro.
1: Hi ha platges que tenen uns bons pedruscos, eh? Clar, jo platja d'Aro considero, i part de la Costa Brava considero que és sorra gruixuda, no acaben de ser pedres.
0: Home,
1: jo, per exemple, he anat a Llavaneres, a Cadaqués, tots aquests sí que són allò pedruscots, que dius, allò no és que t'emportis un massatge als peus, és que...
0: Però aleshores quin és el dilema? Pedres rotllo el que diu el Gerard,
6: si tu
0: prefereixes
6: anar a la platja de sorra, fineta, de sorra, sorra, el que és sorra, o t'agrada més...
0: Mira, podem considerar si pots fer un castell de sorra o no.
6: Exacte.
1: Sí.
0: Vale?
1: Sí.
0: Amb les pedres no pots fer
6: amb
0: castell.
6: Amb les pedres fas la Sagrada Família. Fas la Sagrada Família. No fas castell, fas la Sagrada Família amb pedres.
0: Va, qui comença?
1: Jo sorra fina, clarament. Clarament.
0: Però si aquesta te l'emportes a casa i estàs 3 dies...
1: Bueno, per això hi ha les dutxes que tenen per netejar els peus, eh? Les dutxes de les platges per netejar els peus, per això existeixen.
0: Però se't queda la purpurina de la sorra.
7: Sí, no. Llevo el agua, llevo la cerveza, llevo la...
1: Aquest senyor es deixa els peus. Aquests, els venedors ambulants, a les platges de pedres no te'ls trobes.
0: Van amb la cangrejera, sí que te'ls trobes, sí. Sí, sí, a tu i
6: jo. Van amb les cangrejeres.
0: Clar, te'ls recordeu?
6: Aquelles, sí, sí, sí.
1: Jo... Sorra fina, això, sorra fina, clarament.
0: Bé.
1: Em sembla molt més agradable quan t'estires. Clar, és que les pedres, quan t'estires allà amb la tovallola...
0: No, perquè les has de moldejar.
1: Massatge tailandès. T'emportes un massatge tailandès?
0: Gratis,
1: cap a,
6: padril,
1: cap a
6: padril.
1: Casa.
6: Sí. Un massatge padril.
1: No, no, no, jo sorra, sorra fina.
0: Peter, tu què?
8: Jo crec que la sorra fina hauria d'estar prohibida. Jo m'agraden més les platges amb pedres. O sigui, no pedrotes aquests supergrans, però pedres així... Perquè... Amb la platja de sorra fina, com que t'has de dutxar com 5 cops per treure tota aquesta sorra.
6: Mira, hi ha gent que potser necessita aquesta excusa, saps què vull dir?
8: Bueno.
6: Que no els hi ha malament.
0: Que bo.
6: Que no els hi ha malament.
0: Sí, sí, sí. No,
6: i més en aquesta època.
0: I tant, i tant.
6: Mira, és una bona excusa. Quan veiem algú que d'això...
0: Porta sorra.
6: Sí. És una mica sorra. Passa't una aigüeta, una aigüeta. Sí. Una aigüeta. Peter, pedrusco, tu.
8: Bueno, pedrusco no, pedres així...
0: I tu, Clàudia?
3: Si he de triar, pedres, però...
6: Has de triar, Clàudia, dilemes.
3: Però si puc triar, no m'agrada la platja. Em molesten les pedres i em molesta la sorra. La sorra més.
0: Jo estic d'acord amb la Clàudia.
3: Jo soc partidària
0: de la
3: zona de banys del fòrum.
6: Que... Mira-la, a la zona de banys del fòrum, tu.
0: Ah, mira.
6: Les piscines naturals, que diuen.
1: Sí. Ai, mira.
6: Que no són molt naturals.
0: Mira, mira, mira. Però... Home, si hi ha un vigilante a la playa...
6: Ah, tu vas per el vigilante
3: no.
6: de la playa.
3: Sí. Però, o sigui, hi ha socorrista, però no...
6: No, home, aquí coneixem socorristes, aquí.
0: Sí.
6: Que han vingut
0: sí,
6: aquí.
0: Sí,
6: home,
0: i tant.
1: Han passat pel programa.

0: Les setmanes sí, estan asseguts sí, sí, a la teva cadira. Encara fa olor a crema.
1: Realment estan a l'altra banda, però no passa res.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, aquí estava el que gravava.
1: Sí.
2: Un altre tema, amb els pedruscots, no pots clavar
1: ja comença,
2: el parasol.
1: Ja comença a treure trema.
0: No, clar.
2: No, dic que no pots clavar el parasol.
0: Però s'ha definit. Avui
2: sí,
0: ha de ser
2: dit. Sí. Per plaer teu.
0: Jefa, tu?
1: Jo és que és veritat que no m'agrada la
0: platja. Fa mandra, eh?
1: Sí, és que la platja em sembla avorrida, bruta, la gent em molesta... Massa gent, a Clàudia.
2: Em va fent que sí, la Clàudia.
1: A la piscina s'està...
0: Passa l'estiu, tu deus ser fantàstic.
1: No, jo estic a la piscina de mar de contenta.
0: Això està molt bé,
1: no,
0: sí.
1: Però si ets d'anar a la platja, prefereixo pedretes.
0: Pedretes.
1: Sí, tot i que és veritat que és més còmoda la sorra fina.
2: Clar.
1: I més maca.
0: Com vas a parar?
1: I els nens ho passen millor perquè poden fer castells.
0: Per tant, tots són avantatges. Està guanyant, tots són avantatges.
1: No, si t'he dit les pedres.
0: Perquè de pedres arribes a casa sagnant.
1: Què dius?
0: Que sembla que hagis fet la processó del
2: amb els peus abollats.
1: Però molt exagerat. Però home, sou molt exagerat.
0: Jo he vist gent arribar a casa, i un rajolí de sang pel carrer, que la gent es pensava que venia de la processió del Cristo descalzo.
1: Però sabeu que existeixen les sabates, vull dir...
0: Sí, els paucs i les...
2: Com es diu? Home, però què et vas posant i traient les sabates tota l'estona quan vas a l'aigua, quan vas a buscar...
0: És un rotllo.
1: No, però si et poses al costat de l'aigua... Sí.
0: No hi ha res millor que la sorra fineta.
1: I a més et fas un massatge als peus.
0: La sorra fineta, que després arriba a l'aigua i se'n va l'aigua...
2: Clar.
0: Es filtra per
1: I és més, no sé si us agrada a vosaltres caminar per la platja. Sou d'aquests que...
2: A mi m'agrada, sí.
1: Doncs amb les pedres no s'enfonsa tant al peu. I costa menys.
0: Ui, però saps que va millor pel cos, que se't vagi enfonsant una miqueta,
1: no? Perquè t'activa la circulació les pedretes.
0: Bueno, fins que et deixa la circulació...
2: T'activa tot, les pedretes.
0: T'activa la circulació fins que et destrossa la sang.
1: Bueno, tu entenc que...
0: Jo soc de la fineta, sí.
1: Perquè t'agrada fer castells.
0: Sí. Jo soc de sorra fina. Sorra fina, molt millor. Perquè a més faré així de seguida se'n va.
1: I el bany... Tu ets el que agafes la tovallola, no, i em tires tota la sorra a la cara.
0: No, perquè, perquè no utilitzo la tovallola a la platja.
2: No utilitzes tovallola?
0: No.
1: Què vas, amb la cadira?
0: Vaig allà, em banyo, m'assec i me'n vaig.
1: Mira, sí. L'alegria de la huerta també, no, saps?
0: Home, jo, a la que jo us he de recordar que jo em banyo a la platja de Castelldefels a les 9 del matí. A la que començo a veure algú que ja és de Barcelona, que s'apropa perquè se'ls veu de lluny que són de Barcelona, i dic, és l'hora de marxar.
1: Escolta, no vens tu a treballar aquí, no ens molestes,
0: ja.
1: Queda't a Castelldefels a treballar amb tot.
0: Sí. Eh?
2: Però tu no vius a primera línia de platja, no?
0: No, és igual. El tema és...
1: Ell vol dir que sí, però no ha de caminar...
2: Fas tot el recorregut per anar a la platja només per fer-te un xeco-xeco i tornar.
0: Bueno, xeco no me'l faig, però sí. Sí.
2: Mare meva.
0: Un bany del matí, ideal, hi ha poca gent.
2: I ja està, i te'n tornes tal com vens, te'n tornes.
0: I ja comences a veure que arriben allà, amb la vena vera. Tot el dia a la platja.
1: Però Esteve, la platja, no es pot anar?
0: Per favor.
1: Jo vaig molt a la platja de Castelldefels. Mira, aquest cap de setmana aniré.
0: Menys catetos.
1: Només per tocar-te.
0: Menys catetismo, tot el dia a la platja, tot el dia a la platja.
1: A quina parada et poses?
0: Ara t'ho explico.
1: No, és per posar-me ben lluny.
0: Ara t'ho explicaré.
1: Home.
0: Què diu la nostra gent? Tu què creus que diran?
1: Doncs aquesta setmana no ho sé,
0: és que
1: jo crec que
0: serà
1: bastant...
2: Sorra fina.
1: Tu creus?
2: Sí. No,
1: jo crec que serà força 50-50.
0: És que és de molt mala educació les pedruscos.
1: És mala educació emportar-se sorra de la platja, perquè no és teva, l'estàs robant.
0: Si tu t'emportes una mica de sorra entre dits del peu, encara. Però un pedrusco?
1: Fa un mal.
0: Hi ha gent que porta un tros allà de...
1: És el primer que has de fer, treure'n les pedretes.
0: Hi ha gent que té pedres d'anys passats.
1: Això és que no...
0: Jo
2: col·leccionava pedres.
1: Però si surts de la platja i et treus totes les pedres.
0: Pedres, petxines... Clar, que,
3: a mi les petxines m'agraden anar-les col·leccionant.
0: Això sí que és delicte.
1: Això és robatori, eh?
0: Home, la natura i la fauna, i no pot ser això.
2: Espècies protegides.
1: Ai, molt bé. Vols escoltar el que diu la gent? Vinga, va.
4: Bon dia, nois. Doncs jo sóc de sorra, que sigui una mica més gruixuda, tipus Costa Brava, perquè la sorra fina és que no te la treus després mai, eh? O sigui, acabes amb sorra, que te dura dies. I bueno, si no, jo també el que faig és porto d'aquelles tipus sandàlies, pues, per caminar, que és ideal per entrar a la platja amb roca i demés, i així no fa mal als peus. Que tingueu un bon cap de setmana, nois.
5: Hola, família, bon dia. I molt bones vacances.
6: A mi l'arena, és que si és grossa, de pedra mitjana o pedra gran, jo ja no puc caminar. I tombar-te? Si és que te la claves a tot arreu, és que no pots. És que és impossible, te fa mal. Llavors prefereixo la petita.

0: dona encara que es fica en tots puestos del cos, però prefereixo la petita. L'arena petitona. Perquè les altres és que no puc ni caminar, i menys tombar-te, que et fa mal tot.
1: Hola, aviam, la sorra de Barcelona cap amunt, cap a la Costa Brava. De Barcelona cap a baix, cap a Castelldefels, Tarragona, res de res. És pura farina. Costa moltíssim treure-te dels peus, si no hi ha una dutxa o una seta a prop. I no suporto que tingui jo els peus amb sorra quan pujo amb el cotxe o pujo en un tren, perquè tinc molta mania. I la sorra, una miqueta més gruixudeta, surt millor amb la tovallola.
2: Hola, buenos días.
3: Asunto playas. Yo prefiero arena que piedras, porque da la casualidad que yo no sé nadar, pero cuando vamos a la playa con mis hijas, entonces lo que yo hago es andar. Me gusta caminar mucho a la orilla, y entonces, pues, para caminar prefiero la arena, porque con las piedras, madre mía, los dolores que te llevas. Siempre arena.
4: Buena tarde.
5: Veus, aquí no tenen problema.
6: No, a més, també tinc una cosa, que si no hi ha sorra, no és platja, també t'he de dir. Ah.
5: Hola?
6: És veritat, home, no existeix una platja sense sorra fina.
5: Però quina tonteria és aquesta? No existeix, home, no.
6: A més, si és sorra fina, saps que és natural. Si és pedretes, és que ha arribat el camió amb la grava i l'ha llançat allà.
5: Clar que sí, sí. No, mira, Platja d'Aro, per exemple, no hi havia platja, abans no hi havia mar. L'han posat, saps?
6: L'han posat,
5: clar que sí,
6: les pedretes. Tu no veus els camions que van per la P7?
5: I l'aigua també.
6: La P7 passa per allà, no?
5: Tots són de...
6: Els camions de la P7 són els que llencen allà la grava, les pedres.
5: Clar, clar, per la C16 no passa cap.
6: Totes les pedres que han sobrat de la Sagrada Família són allà, a la Platja d'Aro.
5: Però si l'han esmicolat bé, perquè són petitetes.
6: Molt, clar, perquè amb el temps es van desfent.
5: Ai, de veritat, tens uns arguments tan fluixos. Es nota que arribem a final de temporada, que tens uns arguments tristots.
6: La setmana que ve veuràs. La setmana que ve farem un dilema que ens ha proporcionat un oient.
5: Ah,
6: i a més, m'agrada molt aquest dilema.
5: Ah, molt bé.
6: Està relacionat amb la platja, eh?
5: Ai, una altra vegada la platja.
6: Bueno, platja... No, una mica una cosa... no és tan platja, sinó és una cosa que utilitzem a l'estiu, sobretot.
5: Vale.
6: I té a veure amb el que hem, amb el que hem parlat.
5: Banyador biquini.
6: Quasi.
5: Ah. Escolta, això però això vol dir que et vols caquejar?
6: És que em pensava que no te'n recordaries.
5: Sí, me'n recordo, tinc apuntat a l'agenda.
6: Doncs sí, no? Bueno, perquè jo portaré un tema.
5: Bueno, tu portaràs un tema, jo portaré un altre.
6: Vinga.
5: Jo vull intentar veure si...
6: Es faran fora tots.
7: Doble dilema, eh?
5: Si ja deixem aquesta secció.
6: Per favor, voteu a favor de no seguir, no?
5: Ah, sí, sí.
6: Bueno, això és el que farem la setmana que ve.
5: Tots els que arribin de que no volen que segueixi el Lluís Soler...
6: Que vinguin aquí i ens ho diguin a la cara.
5: No, els traurem, no els posarem i ja està.
6: No, però no. Així.
5: L'any passat ho vas petar.
6: Ho vaig petar, eh?
5: Però clar, potser aquest any la gent ja està cansada.
6: No hi era, pot ser que la gent...
5: De tu. Però si no segueixes amb aquesta secció, hauràs de seguir una altra.
6: Aquesta no et... Bueno, veurem. Jo crec que aquesta està molt bé. Els dilemes són importants. Els dilemes mouen la societat. Els dilemes ens mouen el divendres. Què faríem sense un dilema?
5: Home, donem conversa al cap de setmana a les famílies.
6: Sí. Què faríem sense un dilema?
5: Cafè o té?
6: Cafè o té? Seria un altre
5: dilema, eh? Sí.
6: Molt bé.
5: Lluís Soler, et quedes a la ràdio que et vareixes?
6: No, perquè me'n vaig a Santander, tu.
5: Ah.
6: Que són les festes de Santander i he d'anar perquè muntem un concert amb la Paula Cups.
5: Home,
7: Paula Cups,
5: que maca,
7: amiga del programa.
6: Senyor.
5: Sí.
6: Doncs marxo cap a Santander.
7: És de pedra o de sorra la platja de Santander?
6: Què m'has explicat?
5: No miris a mi.
6: Ara m'ha deixat fora de joc.
7: Ah, no, mira, no sé, per aprofitar, per fer una referència al dilema.
6: Doncs vinga, ja
7: ho descobriràs.
6: Ja també
7: hi ha una foto.
5: Després ho expliquem. Lluís Soler, que passis un bon cap de setmana i prepara't per la setmana que ve, que venen corbes.
6: Vindré net, per si de cas.
5: Sense pedretes.
6: Apa, amb la muda neta. Adéu.
8: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
9: La última ràdio que et mereixes del Gerard Sam.
7: Bueno, aquesta temporada.
5: Sí,
7: perquè hem d'anar confirmant, però m'has atribuït la ràdio que et mereixes de la temporada vinent, no?
5: Jo no vull conflictes amb el Robert.
7: Podem avançar?
5: Ja us barallem vosaltres amb les seccions.
7: Jugues el Robert, acaba de dir, jo això... No sé si vull fer més la ràdio que et mereixes.
5: Ara que torna a vacances ja veurem, a veure.
7: Bueno, no, a mi m'agrada. És feina, però a mi m'agrada fer
5: la ràdio que
7: et
5: mereixes.
7: Sí,
5: déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Dos, tres minuts.
7: És una bona estona, eh? Sí, per fer dos, tres minuts, però és molt divertit. Mira, 2-3 minuts, el que duren avui cadascun dels clips. Avui són clips bastant llargs.
5: Només 2 minuts?
7: 2 i 3. L'altre són 5 minuts. Va, encara tenim temps. Sí.

0: Ricard Vinyes al Palau i la música catalana.
1: Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 20 de juliol de forma gratuïta, destaca la relació de Ricard Vinyes amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París. Reuneix fotos, partitures, programes, obra d'art i correspondència provinents de diversos arxius i col·leccions.
0: A la província de Girona, el Museu Dalí de Figueres obre l'exposició Alícia, el País de les Meravelles.
1: L'any 1969 es publica una edició il·lustrada per Salvador Dalí del clàssic de Lewis Carroll. A través d'unes estampes a color executades en aiguafort i fotolitografia, el pintor mostra la seva visió de la història i com capta la màgia del conte.
0: A la província de Tarragona es preparen per una nova edició de l'Eufònic Festival.
1: Es tracta d'un dels festivals més singulars de Catalunya. Des del 16 fins al 18 de juliol, Amposta i el Delta de l'Ebre es convertiran en escenaris d'una programació que combina concerts, espectacles audiovisuals, activitats participatives i propostes experimentals.
0: I a la província de Lleida, el Mercat de les Antiguitats i de les Arts de Tàrrega proposa un pla diferent.
1: Es fa el tercer diumenge de cada mes al carrer del Carme de Tàrrega. S'ofereix la possibilitat de comprar, vendre i intercanviar tota classe de peces antigues i de segona mà. Llibres, còmics, segells, monedes, postals, videojocs, pel·lícules i música. Aquest mes de juliol, el mercat es farà el diumenge 19.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: Oye, control, ¿podemos programar la Rosa de los Vientos para el jueves por la mañana? Es que María de Cáceres tiene cita en la ITV y bueno, que va para largo.
4: Con Onda Cero, la programación la decides tú. Entra a nuestra web o app y escucha lo que quieras, cuando quieras. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Lleida.
5: Hay pueblos llenos de historia y de rincones que merecen ser descubiertos. Afamer lanza Te invito a mi pueblo, un concurso para que vecinos y vecinas se conviertan en los mejores embajadores de sus municipios. Graba un vídeo corto con tu móvil y comparte aquello que hace único a tu pueblo. Participa y opta a un premio de 500 euros. Consulta las bases completas en www.afamer.es.
6: El tractor prepara el terreno para la siembra, la cosecha, pero ¿y tú? ¿Preparas a tu tractor para todo esto? Descubre las ventajas de Agrodiesel E+10, un gasóleo B que alarga la vida útil de tu maquinaria, ofrece una combustión óptima y reduce las emisiones. Solicita Agrodiesel E+10 a tu distribuidor comercial de Repsol.

0: Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamel.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts a Gente Viajera a Catalunya. Aquest és l'últim Gente Viajera a Catalunya d'aquesta temporada perquè marxem de vacances i al setembre tornarem amb moltes novetats que t'explicarem, per cert, el darrer cap de setmana del mes d'agost, però a l'edició nacional del programa. Entretant, durant tot l'estiu, sempre que tu vulguis, continuarà l'edició nacional a partir de les 12 del migdia. Aquest cap de setmana encara seré amb vosaltres i ja a partir de la setmana vinent serà Lorena Pérez Mansillas qui es farà càrrec del programa. Però, malgrat tot, tens totes les destinacions al teu abast a OndaCero.es/GenteViajera, a les aplicacions d'àudio, a l'aplicació d'Onda Cero i a OndaCero.es/podcast. Perquè, per exemple, si ara entres a OndaCero.es/GenteViajera hi trobaràs els millors llocs que recorre quan un va a Lima, per exemple, al Perú, o al Festival Cruïlla de Barcelona, o un viatge, per exemple, a Guangxi, que és una de les zones xineses menys conegudes i, per tant, més interessants per anar a visitar, o consells per sobreviure a un vol llarg, i també quines són les destinacions que són tendència durant aquest estiu. Són continguts que estan aquí disponibles, perquè si tu te'n vas de viatge, per exemple, a Corunya a veure l'eclipsi, doncs allà trobaràs un reportatge. O que marxes, no sé, per exemple, a fer un recorregut, què sé jo, per Louisiana, doncs també tens un reportatge a OndaCero.es/GenteViajera. Segur que trobaràs alguns dels millors llocs del planeta, perquè és el que tractem d'explicar-te aquí cada setmana, i ho fem també en català, els dissabtes a partir de les 7 del matí.
0: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero.
1: Barcelona és una ciutat inseparable de Gaudí. Milions de persones hi arriben cada any per descobrir la Sagrada Família, el Parc Güell o la Casa Batlló, però encara hi ha obres seves que continuen sent un secret, fins i tot per a la gent que viu a Barcelona. És el cas de la Torre

0: Viatjar no sempre és tan plaent com expliquem en aquest programa. Molta gent emprèn un viatge sense saber com li canviarà la vida, ni tampoc si sobreviurà. Les migracions són de màxima actualitat i al llarg de la història han desplaçat grups enormes de població, sempre a la recerca de vides millors. És per això que avui ens hem volgut acostar a una d'aquestes històries, perquè la literatura de viatges no és només història de llocs i de patrimoni per veure, és també de lluita per supervivència. La història d'Ousmane Oumar, un ganès abandonat per les màfies a la seva sort que va caminar durant dies fins a trobar la manera d'arribar a Europa. Vol donar a conèixer la seva història i per això l'ha convertit en un llibre. El llibre es diu Viatge al País dels Blancs. Què tal, Ousmane? Com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Carles.
0: Parlàvem dels viatges abans. Aquest és un programa de viatges. Normalment sempre parlem en positiu, la idea de conèixer noves destinacions, la cultura d'altres països, altres plats, altres costums, altres maneres de menjar, de viure, altres persones. Però clar, hi ha una part dels viatges que és probablement la que fa més segles que estem fent com a espècie, que és la de buscar una vida millor. Així ens hem anat distribuint al llarg del planeta i és una cosa que forma part del nostre ADN i de l'ADN de moltíssimes espècies. En el teu cas, el teu viatge és intentar buscar la manera de continuar vivint, perquè la teva situació a Ghana era molt precària.
1: Sí, Carles, doncs sí, jo crec que tens tota la raó, perquè jo crec que parlar d'immigració com a tal i només veure la part de les problemàtiques com si fos un dels grans problemes del segle XXI, doncs crec que és un autèntic error, perquè tal com bé dius, doncs la migració és una cosa que tota la evolució, la història de la humanitat ha assistit. Sempre hem canviat dels llocs on vivim per qüestions, per mil qüestions, i això és una realitat. No ho estic inventant jo ni ho estàs inventant tu. És una realitat que sempre ha assistit. I el fet de moure per un lloc o l'altre ha sigut a formar part de la nostra ADN, no?
0: En quin moment i com decideixes que vols marxar i que te'n vols anar a Europa?
1: Doncs bé, l'Àfrica és un continent molt gran i crec que abans de res hem de sempre ser conscients que estem parlant del continent més gran del planeta i que estem parlant de 155 països diferents, no? Jo concretament vaig néixer del país Ghana, que és un país molt petit i, en fi, viuen uns 28 milions d'habitants, i vaig néixer a la zona, un poble de 100 habitants com a màxim. I sincerament, a casa meva, jo no vaig marxar a casa meva perquè no menjava. Jo crec que hi ha un factor molt important quan parlem d'Àfrica. Hem de reconèixer que és un continent tan gran que cada lloc, cada país és totalment diferent, no? Si només a Ghana ja estem parlant de 42 dialectes o tribus reconegudes, doncs imagina't, si aquestes tribus ja són molt diferents d'una a l'altra, doncs imagina't intentar ficar tot l'Àfrica en el mateix pot. Per tant, sí que és veritat que hi ha zones de l'Àfrica que la gent moren de fam, etcètera, etcètera, però a casa meva jo mai havia dormit sense haver sopat. Sí que és veritat que èpoques de mangos, pues, pot ser que menjava mango per esmorzar, mango per dinar, mango per sopar, però menjava, no?
0: Però que és el més natural al final, no? Menjar productes de temporada.
1: De temporada, correcta. Però sí que és veritat que vaig acabar marxant, em sentia que el poble em quedava massa petit, per pura curiositat, no?
0: I... O sigui, tu tenies aquesta ànima viatgera, diguem.
1: Correcte, jo des de ben petit ja recordo que sóc un bitxo raro, no? Segons el tribu, ja que la meva tribu, els Wallas, quan una dona mor durant el parc, consideren el nen que és maligna, per tant, que va ser, com que va ser el meu cas, doncs m'havien d'haver matat, perquè consideren que sóc una maledició, no? I que val més matar-me de petit que abans que em creixi i per fer mal a tota la comunitat, no? Que és la tradició d'allà.
0: I tu saps per què vas sobreviure? Per què et van permetre continuar vivint?
1: Perquè vaig tenir la sort, que no està escrit, per això encara cada cop no tinc paraules adequades per donar les gràcies al fet d'estar aquí i poder compartir aquesta experiència amb tu, no? El meu pare, casualitat, era xaman, el curandero, el líder del tribu, per tant,

0: tenía una cierta respecta a toda la comunidad, ¿no? De manera que todo más paraba que ellos donde se había estipulado para poder donc, puse en marcha todo el procedimiento y mai a mi paraba de dar permiso. Gracias a eso, vaig poder sobrevivir fins als 9 anys.
1: I aleshores tu arriba un moment en el que dius, escolta, jo me'n vull anar d'aquí, d'aquest lloc que conec, on he nascut, on he crescut, vull conèixer món.
0: Vaig veure una... Bueno, jo fabricava les meves propis joguines, de manera que com que els Reis Mags no arribaven a la meva aldea, doncs els nens d'allà, nosaltres també tenim ganes de jugar i ho havíem de fabricar nosaltres mateixos, les joguines, i recordo que havia inventat un camió amb la que jugava i tal, i vam veure un avió que volava, no? No en tenia res, recordo que fins i tot vaig haver d'agafar una pedra, vaig tirar cap amunt la pedra, em va caure literalment sobre el cap, no? Sort que no era prou gran i no em va fer massa mal, no, no estaríem parlant del tema, no? Però la curiositat d'entendre per què l'avió era capaç de sostenir en canvi la pedra, no? I el meu cotxet que havia fabricat no es podia moure ni un centímetre per si sol, sinó havia de posar una corda per estirar, no? Aquesta curiositat, fins que va passar mil coses per mig, però és la que em va acabar empenyent per marxar del poble per anar a aprendre soldadura i xapisteria, de la qual encara tinc el meu doctorat gravat a la mà. No?
1: Tens unes marques a la pell d'algun accident,
0: cremada,
1: no?
0: Una crema amb 9 anys, no?
1: Uh-huh. O sigui que tu no t'imaginaves que tu t'hi acabaries pujant en un avió amb el pas del temps. Ja no diem el que ha passat entre ells, no? Però tu veies l'avió i deies, algun dia estaré aquí
0: no,
1: dalt, jo també.
0: No, mai ho havia pensat. Sí que és veritat que això és com veure les pel·lícules de futuristes, no? Que veus allò tan lluny, tan pràcticament impossible que ni t'ho planteges, no? Però sí que és cert que aquesta curiositat d'entendre, de saber, de voler anar una mica més enllà de la frontera de l'aldea, perquè vaig pensar que des de l'avió a l'home blanc, com que vaig preguntar, em van dir que era els homes blancs que havien fabricat l'avió, que allà dintre viatjaven blancs, vaig començar a pensar, ostres, pues des d'allà dalt es pot veure més enllà de la frontera. Abans em pensava que el món acabava.
1: I tu quan vas veure el teu primer home blanc?
0: Encara me'n recordo que quan construïa una carretera a prop del poble i ens mataven fent maratons per arribar, només veure, a més, anava amb un cotxe tintat, que la veia en un instant. Però les quantitats de carreres i competicions que feien per arribar.
1: Per veure
0: el cotxe de l'home blanc passant, no? Mm-hmm. Era increïble.
1: O sigui, una cosa excèntrica allà, una curiositat exòtica.
0: Sens dubte.
1: Fixeu-vos com canvien les coses, no? Al final, és veritat que el que estem acostumats al nostre dia a dia és la nostra freqüència, allò que nosaltres normalment considerem la nostra normalitat, i qualsevol cosa que se surti d'aquí és el que busca qualsevol viatger, l'ànima viatgera. Tu en aquest cas prens la decisió de que el poble se t'ha quedat petit, que tu vols canviar d'aires, intentes treballar primer en el món doncs, de la construcció de coses metàl·liques i com dius, escolta, no, el viatge ha d'anar més enllà, jo vull anar al país de l'home blanc, com dius, jo vull anar a Europa.
0: Sí, bueno, vaig començar amb 9 anys, vaig marxar del poble, a poc a poc vaig anar pujant fins a arribar a la capital de Ghana, Accra, i vaig estar treballant al port i aquí vaig veure com arribaven els barcos carregats de maquinària de segona mà, televisions, cotxes, etc. I aquest somni de descobrir qui és l'home blanc i per què està en capacitat de fer totes aquelles coses i jo no cada cop anava més, no? I, òbviament, no tenia mecanisme suficient per poder anar al País dels Blancs i perquè jo treballava a canvi d'un plat d'arròs i propines i prou. I llavors, com que estava treballant al port i coneixia camioners que portaven les maquinàries i el material dels països que estan tot al nord, al mig del desert, que no tenen costa, doncs les mercancies entren moltes vegades per Ghana i amb camions traslladen fins a Níger, Txad i tots aquests països. Llavors em van recomanar que si anés a Líbia tindria un sou a final del mes i això em va il·luminar la cara.
1: I te'n vas anar a Líbia?
0: La intenció és anar primer fins a Líbia per poc a poc per aconseguir diners per poder anar al País dels Blancs.
1: I com continua aquest viatge?
0: La veritat és que no té res a veure amb el que nosaltres ens la venen de Ghana, no? Perquè jo no esperava que jo havia d'anar a creuar un desert durant 3 setmanes, ni molt menys. Però clar, un cop a Níger, a capital, vaig pujar fins a Agadez, i des d'Agadez fins a arribar a Líbia no hi ha camí. Hi ha un autèntic infern, un desert enorme, aquí al mig, no? I ens van dir que en 3 dies arribaríem anàvem un tres Land Rovers on anaven 17-18 persones per cada cotxe.

0: Ja. I enmig del desert ens van acabar abandonant i érem 46, només 6 persones vam arribar vius a Líbia 3 setmanes més tard, de la qual encara em costa molt entrar a explicar detalls en aquells 19 dies.
1: Entenc que era una màfia qui us transportava, no?
0: Sens dubte, clar, són traficants de màfia, són traficants d'immigrants i el que diuen és que 3 dies arribaràs, no sé què, t'enganyen, et fiquen en aquell cotxe, ens porten 5 hores, de cop diuen que baixeu, anem a buscar aigua, gasolina, us venim a buscar, no apareixen, l'endemà aixeca un del grup i diu, jo conec el camí, me'n vaig. I clar, ens mirem tots els que estem allà sentats i ens adonem que l'únic que tenia rasgos de ser la zona del nord d'Àfrica era aquell noi. Tota la resta que estem allà som de l'Àfrica tropical.
1: Clar.
0: I li comencem a seguir, no? I cada cop anaven demanant, si no em doneu diners no em podeu seguir. Bueno, en fi, és tot una banda, una organització.
1: Mm-hmm. I tu portaves, primer els hi vas pagar, evidentment, abans de començar.
0: Home, clar, amb la màfia, si no pagues no hi ha negoci.
1: I després, per això et dic, i per sobre abandonar-vos, ni tan sols portar-vos a l'altra banda. Clar, dius que vau sobreviure molt pocs, per tant, devien ser uns dies d'unes condicions duríssimes perquè la gent s'anés morint.
0: Inhumanes.
1: I també, òbviament, aquesta sensació de que sobreviure és molt complicat i que la gent amb la que tu vas compartint el camí l'has d'anar deixant.
0: Sens dubte. Jo tenia 13 anys i també és veritat que era el més petit del grup i, bueno, tenia poca... Les meves decisions tenien molt poca influència, no? Però sí que és veritat que a vegades penso que, suposo que vaig sobreviure per fet de ser petit, però també el fet de ser petit, doncs, quan arriba el moment tan tràgic, tan violent com això, clar, el més fort és el que sobreviu, no? I passa de tot, Vull dir que 3 setmanes allò és un autèntic infern i això que parlo és bàsicament de 40 persones que han mort, és el grup nostre. El grup de cadàvers que anaven trobant, això no compta.
1: Perquè vosaltres veieu signes d'altres grups com vosaltres que,
0: sí,
1: que havien fet
0: cadàvers,
1: aquell camí.
0: Anaven trobant cadàvers i al principi teníem forces i llavors el grup principal decidien enterrar-los i això fins a arribar al moment que no pots ni amb la teva pròpia ànima ni els mires.
1: En fi, històries duríssimes que passen cada dia. Aquesta és una història que té un final feliç perquè tu arribes finalment a Europa i a banda trobes una família que t'acull. Com va ser aquesta arribada?
0: Bueno, jo crec que això, resumint, es pot dir que sí. Ara estic aquí, estic content, orgullosíssim, i m'ha tocat l'Euromillón, però també s'ha de ser conscient de que això no és la meva història.
1: Sí, tu ets una excepció.
0: Les vivències concretes sí que em pertanyen a mi, però tot el que és la crueltat i les tortures pretany tot el continent africà, perquè no només venim gent de Ghana, venim gent de molts llocs, però sí que és veritat que la gran majoria de les que fem aquell viatge normalment caiem en aquesta trampa per les falses expectatives, no? I això només és la primera part, perquè un cop a Líbia governava Muammar al-Gaddafi llavors. Ser negre i viu era pràcticament un delicte. Durant 4 anys vivint en aquestes situacions. O sigui, aixecar-se al matí, aconseguir que es posi el sol, que estigui bé, era un autèntic alliberament d'una batalla.
1: I podies treballar a Líbia?
0: Vaig treballar amb el que vaig poder.
1: Perquè clar, si no podies estar pel carrer era complicat, no?
0: Llavors als camps, treballant als camps, com... És que per això a vegades no és que em faci gràcia, simplement em sento una falta de respecte quan parlen de que a la Líbia hi ha esclavitud, no sé què, no sé quantos, vale, sí. Però no teniu ni idea, no podeu fer la més mínima idea què vol dir ser negre i viu a Líbia. No teniu, o sigui, no m'agrada tampoc criticar ni molt menys. És veritat que algú ha de donar a conèixer aquesta realitat, però les vivències a Líbia, jo crec que però una vegada hem de fer l'esforç per donar veu a aquelles persones que ho viuen. No són només xifres, són persones amb noms i cognoms, amb carn i ossos, amb ganes de viure com qualsevol altra persona.
1: Persones com tu, en definitiva.
0: Sens dubte.
1: No? Fas el viatge que et permet travessar, abandonar Àfrica i arribar a Europa. Com és aquest viatge?
0: Jo diria que això és el viatge de l'infern, literalment. I la gran majoria no arribem vius. Si només fem números, jo vaig començar amb 46 persones. Per travessar el desert, 6 vam arribar a Líbia. 4 anys més tard, vaig tornar a caure en mans de la màfia perquè volien el paraís. Em van dir literalment, des de Trípoli, la capital de Líbia, fins al paraís, trigaríem 45 persones.

0: minutos. Suena un chiste, pero un alfabet.
1: Claro.
0: Acabas cayendo, creen que sí, surtim. Un cop vamos arriba a Mauritania, entre Mauritania y Sahara Occidental, donde nos van a donar material para que fabriquemos dos pasteras. Aquesta primera surtida anava 150-200 persones per cada una de les pateres. El meu millor amic, el Musa, amb qui vam sobreviure al desert, va pujar a la patera A i vaig pujar a la patera B. Per pura casualitat, eh? O sigui, just al sortir d'uns pocs quilòmetres, la patera del Musa no va tenir sort i van enfonsar. No va sobreviure ni una persona. Si fem números reals, anem a veure. De 6 persones que sobrevivim, després 4 anys arribem, pugem dues pateres, fem optimistes, pujant 3 i 3 a cada un. De 46 només queden 3, perquè s'ha usat aquesta patera A, sí. No? Torno a amagar el desert. Vaig estar un mes i mig fins que la màfia va portar més persones, més material, vam tornar a fabricar dues pasteres. Aquesta segona sortida, som optimistes, un i mig puja patera A i un i mig puja patera B. La patera B tampoc arriba. També s'enfonsa entre 150-200 persones a l'Asa Milo, Sapashini, Haruna. Tot aquest ningú va sobreviure tampoc. O sigui, del 100%, només 1,5% arribem viu. Per això crec, sens dubte, que la solució de l'emigració no es tracta de posar barcos al mar ni aquí. La solució està a l'origen. La solució està en donar accés a la formació i la informació perquè qualsevol amb la formació adequada, ningú pagaria diners amb el que costa per pujar una patera infernal com el que està passant.
1: Sí, explicar-li a la gent d'allà que les màfies enganyen i que això és un frau i és un risc altíssim, el qual només, com deies, l'1,5%, no? Menys de 2 persones per cada 100 aconsegueixen
0: arribar
1: i ja després que no deportin o que no et passin altres coses pel camí, no? En fi, com que ens interessa la teva història i la veritat és que a la ràdio no tenim tot el temps que mereix. El teu relat, que per això està al llibre i el recomanem, es diu Viatge al País dels Blancs, allà descobreu tota la història. Com arribes aquí i finalment ets un noi que escriu un llibre, tu has explicat que no tenies formació, no només tens formació, no només aconsegueixes arribar al País dels Blancs, sinó que a més has escrit un llibre. Per tant, has fet des d'aquí un trajecte complicadíssim, parles un català fantàstic. Explica'ns breument com qui et va acollir i també què és el que és ara de la teva vida i no sé si has tornat a Ghana o no.
0: Bé, moltes gràcies. Doncs bé, no només he escrit el llibre, també vam publicar l'audiollibre, de la qual es va llegir jo mateix i em fa moltíssima il·lusió perquè realment va ser un repte increïble i jo no soc un professional ni molt menys, però finalment ho he aconseguit. Per tant, qui no aconsegueix el llibre físic també es pot aconseguir escoltar l'audiollibre, la qual he llegit jo mateixa. No? Doncs bé, un cop aquí les coses tampoc van anar sobre rodes, però després d'un mes i mig vivint a la carrer de Barcelona vaig tenir la sort que no està escrit i una família em van acabar acollint, una família catalana, una senyora que em va parar, li vaig preguntar que volia anar a la Creu Roja al carrer. Bueno, en fi, em van acabar acollint com a meus tutors legals fins als 18 anys, de les quals són els meus pares adoptius. No? I aquí vaig tornar a néixer, no? I encara recordo el primer dia que vaig dormir a casa els pares, la mare em va fer un petó al front, em va ficar al llit com un nen de 5 anys i va tancar la llum i va sortir l'habitació. Ostres, el món em va caure a sobre. Vaig passar tota la nit plorant preguntant-me per què i per què. Fins que vaig arribar l'endemà al matí que la conclusió no és per què, sinó per a què. I la resposta és dos. Per a que ningú més tingui que viure el que jo he viscut. Per donar veu a totes aquelles persones que no han aconseguit arribar. En definitiva, per evitar, fer tot possible per evitar que futures víctimes caiguin en aquesta trampa mortal. Aquí va néixer la ONG que vaig fundar, que és NASCO, Feeding Minds, Alimentant Ments. Jo crec que és la solució.
1: I per tant, fer aquesta feina que tu deies de fer pedagogia.
0: Correcte.
1: En els llocs d'origen.
0: Sens dubte.
1: En fi, doncs un plaer haver-te tingut avui a la ràdio, haver conversat amb Ousmane Umar, que ha publicat aquest llibre que es diu Viatge al País dels Blancs, un llibre de viatges molt recomanable perquè és una experiència en primera persona, però vista, primer perquè no hi ha molts llibres de viatges que no hagin estat escrits per blancs, això hem de dir-ho. I en segon lloc, perquè a banda és un viatge de supervivència, no és el viatge d'algú que abandona el confort d'Occident per anar-se a conèixer altres cultures, que està molt bé, si no és a la inversa. Gràcies, Omar, un plaer, molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies, Carles.
2: Gente viajera a Catalunya, amb Carles Lamelo.
3: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
4: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
3: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama al 900 272 272. Medishore.

0: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa. ¿Cómo lo oyes? Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y puntos y euros.
2: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
3: La calor no et deixa dormir, deixa de patir. A Solglas t'ajudem a mantenir casa teva fresca i a reduir la factura de la llum. Canvia les teves finestres i aïlla la teva llar de l'aire abrasador. Tonsinera 2, 973-2677-00 i a solglas.es.
4: Sumérgete en el Festival Vino Somontano más súper refrescante. Del 30 de julio al 2 de agosto te esperan en Barbastro, Huesca, la muestra del vino somontano, la experiencia gastronómica, espectáculos, catas temáticas y las DJ sessions. Sumérgete ya en toda su programación en dosomontano.com.
5: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia a Tàrrega i Lleida, o visita'ns a callesa.com.
8: La brúixola amb Lola Sorribas.
9: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
10: Molt bé, estic molt bé.
9: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
10: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
9: Molt bé.
10: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
11: Llibres? No.
10: Què?
11: Em refereixo, has començat a llegir llibres? Sí, sí, que ho faries? Sí, eh?
10: Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar... increïble.
9: Sí?
10: Sí, superguai.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
12: Durant els dimecres de juliol, la plaça de Braus d'Olot acull el cicle Circ a la plaça, amb espectacles gratuïts per tota la família. Dissabte 18 de juliol, a la Masia Mas Rebell del Penedès, nit d'estrelles amb astronomia, música en directe i sopar maridatge. També al Penedès, concert del Bacareta Group a Subirats, dins del Festival Música a les Vinyes, amb entrades des dels 20 euros. A Lleida, Caixa Fòrum, programa el cicle familiar Petits Cinèfils, Petites Heroïnes, amb grans històries, amb entrades a 5 euros. I a Salou, els dies 17 i 18 de juliol, torna el Festiuet, amb dos dies de concerts i alguns dels noms més populars de la música catalana.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.

0: que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
1: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
0: Llama al 900-272-272.
2: Verisure.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: España, a por la segunda estrella con nuestros precios imbatibles. Como en la sandía entera rallada a 49 céntimos el kilo y la cinta de lomo de cerdo en trozos a 4 euros con 39 el kilo. Del 17 al 19 de julio.
5: A la hora de conducir, la carretera y las señales tienen que ayudarnos. Si están en mal estado, nos ponen en peligro a todos. Ahora puedes denunciarlas fácilmente en nuestra nueva plataforma. Entra en ponlefreno.com y marca la situación en nuestro mapa colaborativo. Nosotros tramitaremos la denuncia con la administración correspondiente.
6: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
7: ¿No te has enterado? En Aflelu, este verano, no hay dos sin tres.
8: ¿Tres gafas? Increíble.
7: Este verano con Chin, llévate dos gafas más por un euro más. Con Aflelu, acierta seguro. Solo hasta el 31 de julio. Ver condiciones.
9: Onda Cero Lleida.
10: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
11: I per això ens visiten aquí a l'estudi aquests estudiants de segon d'ESO de l'Institut Manel Carrasco. Són el Pau Álvarez, el Carlos Valverde, la Carla Gaig i l'Helena Lukiachenko. Què tal, nois, noies? Bon dia.
12: Bé, molt bé.
11: Bueno, amb el teu permís començo amb ells perquè m'agradaria saber si sou lectors o lectores habituals i què us ha semblat el llibre. Qui vol començar? Qui trenca el gel?
12: Començo jo, sóc el Carlos Valverde i a mi el llibre sincerament m'ha semblat molt interessant, amb algunes sorpreses i amb molts secrets, com ja diu el títol. I a mi m'ha semblat molt interessant i molt divertit.
11: Pau, què t'ha semblat a tu?
13: M'ha semblat que aquest llibre té bastants com gis de guió i llavors t'he enganxat bastant de temps. Per exemple, jo vaig estar com una tarda sencera sense parar de llegir perquè és com que vols saber-ne més. Sí que hi ha molts secrets, com diu el títol, i jo el recomanaria bastant.
11: Noies, què en penseu vosaltres?
14: Jo, la veritat, el recomano per qualsevol persona perquè la veritat t'enganxa molt.
11: Parla tu què?
14: Que, bueno, un cop estàs llegint, t'enganxes i no pots parar.
11: Clar, no sé si aquest llibre us ha servit per identificar les eines necessàries per informar-vos de forma correcta, avui que està tan de moda això de les fake news.
14: Sí que ha servit. O sigui, el problema no és la tecnologia, sinó l'educació i cultura, per exemple.
11: Totalment.
14: Ara, doncs, mires una notícia i no és com un hàbit de mirar diferents notícies, contrastar la informació. La desinformació sempre ha existit des de molts anys.
11: Totalment.
15: Vosaltres, Carla, nois, com feu aquest procés de consultar la informació?
13: Si a vegades veig una notícia, doncs normalment, si ho tinc a mà, ho contrasto amb uns altres programes o altres ràdios, o si no, directament ho busco per internet, o ho passo per un filtre mental, perquè llavors hi ha coses, a vegades, que saps que són falses perquè no tenen cap sentit.
11: Clar. Surt una notícia a TikTok i ja ens la creiem. I aquí està el problema, no? No sé si a vosaltres us passa això.
14: No, sí, no m'ho crec, perquè primer entenc que la gent fa notícies per, jo que sí, moltes vegades per crear odi, però per això tens de mirar diferents fonts, diferents bandes de punt de vista.
11: Molt bé.
14: I doncs jo crec que és una cosa que tenim d'implementar en l'educació.
10: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència. Onda Cero Lleida.
16: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
17: Pues estamos en este gabinete para cafeteros repasando una semana, bueno, repasando no, es que vamos a hacer dos o tres temas como mucho de los importantes que han ocurrido esta semana, que la verdad es que cada día que nos levantábamos había un tema para dedicarle a ese tema solamente un gabinete completo. Estamos con Julián Casanova, Elisa Ben y Víctor Guillot. Pasamos al tema del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que además es muy curioso porque el mismo día exacto en que se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía del gobierno de España, el mismo día es el día que conocimos el auto de la audiencia respecto a,

se'n va posar la pell de gallina mentre competia. O sigui, imagina't. Sempre els diem que tots tenim un do, tots. Però moltes vegades no ho sabem fins que algú es creua davant nostre i ens encén.

Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.

0: Nova Lleida, gran al món.
1: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya.